0: Sabeu qui és, oi, aquest cantant, el Marco Mengoni, que acabem d'escoltar? Doncs, si no ho sabeu, us ho explico. És el cantant que ha representat a Eurovisió per part d'Itàlia.
1: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: El abrazo más grande de todos los tiempos és el títol de la cançó de Pablo López.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: 15 minuts de programa. És el torn de Vanessa Martín amb Cuando no estabas.
2: Podría no reconocerte,

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: I ara una veu italiana en femení, Laura Pausini.

Mica en mica ens anem apropant a 2:15. Com esteu? Espero doncs que genial escoltant-nos aquí a la ràdio. Antonio José, hoy no estàs sola.

Fantàstics temes musicals que sonen en el 107.9 de la FM. Recorda que també ens pots seguir online a calafell.tv, descarregar-te també la nostra app de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, tenir-la al mòbil per escoltar-nos en qualsevol moment del dia.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Perdona si te estoy llamando.
2: És la veu de Luis Fonsi i Rau Alejandro. Es titula Vacío.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: 20 minuts per finalitzar el programa. Encara estàs aquí? Doncs vinga, continuem endavant ara amb queixa.

Esperem que aquests temes musicals us estiguin agradant moltíssim i que continueu aquí en el 107.9 de la FM. James Arthur.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Ens estem apropant a la recta final de Només tu i jo. És el moment de David Bisbal i Sebastián Yatrà amb aquest tema que es diu A partir de hoy.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Prepara't i gaudeix. Dani Martín i Carla Morrison.

0: I fins aquí. Hem arribat al final del programa de música romàntica a Calafell Ràdio. Esperem que hagueu gaudit moltíssim, que hagueu somiat i compartit bons moments. I si teniu algun mal record, doncs oblidar-lo. Gràcies per ser a l'altre costat. Què serà amb vosaltres, Mireia Romaguera?
1: Calafell Ràdio. Són les 3.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Hola, què tal? Una altra setmaneta més amb tots vosaltres aquí, La Nostàlgia. Comencem ara en aquests moments de Calafell Ràdio. Segurament que us ha sonat la sintonia, no? Una altra setmaneta més aquí, una horeta els dilluns, ja sabeu, els dilluns de 8 a 9 del vespre, els diumenges en repetició de 10 a 11 al matí, no? Recordant, com dic sempre, aquells temes que ens porten bons records, no? A nosaltres també hi ha la parella, no? Perquè a vegades, doncs, potser hi ha alguna cançó que ens agrada, no? Hi ha la parella, ostres, que pesat, que d'allò, no ho sé. Però espero, doncs, que la música, com dic sempre, la música que tinc preparada, porti bons records. És la música que escoltàvem en aquella època, que érem uns quants anys més jovenet, no? I que, doncs, ens porten bons records. Avui començarem amb uns senyors, amb un tema... Aquesta cançó era d'últims dels anys 60, no? Els senyors de Procol Harum, eh? Un senyor que el que cantava i tocava a l'orgue, tocava, segurament que recordareu la música, a l'orgue era el pare del que havia va escriure aquesta cançó, i el que tocava a l'orgue, no, precisament era un orgue d'església, perquè el pare d'aquest senyor era, em sembla que era l'organista de l'església, no sé, del poble o del lloc on vivia, i va escriure aquesta cançó, un tema que es deia Amb la seva blanca palidesa,

Away the Shades of Peel o alguna cosa així, no? Era amb la seva blanca palidesa, era un tema que segurament que l'haureu recordat i l'haureu ballat més d'una vegada, eh? Era un tema molt romàntic, eh? Per ballar agafadets, no? Recordo sí, amb el sol aquest de l'orgue que tocant, no? Recordo jo els primers, em sembla que era Pop Tops, era una vegada que els vaig anar a veure, que era quan el Mami Blue, era famós el Mami Blue, a començaments dels 70, em sembla que el 71, i resulta, no, el 71, 72, van actuar ahir, i l'orgue que duien encara era d'aquells antics, no?, que era un com si fos un piano gros, no?, un orgue, però amb un ventilador que duia allà davant, que devia ser per fer l'aire perquè sonessin la música, no?, i recordo, no com aquests teclats que porten ara, que només són quatre tecles i una d'allò que no, quasi no ho volten gens, però aquell era un bon aparell, eh? I recordo que, i aquest també, eren instruments bastant molt més antics que el que porten ara, no? Era el començament, doncs, dels conjunts, doncs, que a part de la bateria i les dues guitarres, doncs, duien algun teclat, no?, per tenir més varietat.

Tu me dijiste adiós, eren els senyors de los brincos. Aquest era un tema compost pel senyor Fernando Orbex, ja, encara que d'allò, doncs, normalment, eren el Juan y Junior els que composaven algunes cançons, i després aquesta, doncs aquesta era del Fernando Orbex, o sigui, anàvem barrejant, no?, la primera època, després ja va variar una mica la cosa, no? Continuem amb uns senyors que aquests també comencem, últims dels 60, començaments dels 70, també eren com aquell que diu, obligat a escoltar-los, no? Perquè també tenien temes, encara que fossin versions, que no eren, aquests no eren dels que, no eren dels que composaven les cançons, sinó que feien arranjaments, feien los mismos. Recordeu aquell tema que es deia San Bernardino, no?

Los Mismos, un tema de Cristi, segurament que el recordareu. San Bernardino, era un tema doncs, que era començaments dels 70, ja era música aquella mogudeta, no? Perquè a vegades no anem barrejant, perquè si la música és molt tranquil·la, doncs potser ens quedarem adormits, no? Val més allò de tant en tant una música una mica mogudeta, per despertar, si escolteu el diumenge al dematí o per no dormir, si escolteu el dilluns a la tarda. Continuem ara, abans hem escoltat els senyors de Brincos, ara escoltarem dos que van sortir de Brincos i que també doncs, van tenir bastant d'èxit, no? Els senyors de Juan i Junior, no? Aquests sí que composaven les seves cançons, un tema que deia No es falta fer.

Juan i Junior van tenir bastants èxits, eh? Com aquest de Nos falta fe i d'altres, doncs, que en aquell moment doncs, va ser sortir de Brincos i, doncs, i tenir recollir bastant èxits, no? Com aquest de Nos falta fe i d'altres, que Andorinya, sembla que potser la més coneguda és Andorinya, no? Però d'altres doncs, que han sigut famoses molt de temps. Continuant amb els records, continuant en temes romàntics. Un senyor que triomfava molt abans d'aquests que hem escoltat ara, no? El senyor Salvatore Adamo, eh? Abans era el cantant Adamo, ara som Salvatore Adamo, no? Un tema de tants, aquell que deia que tenia un mechón de tu cabello,

un mechón de tu cabello, el senyor Salvatore Adamo, un tema doncs, que aquest era molt més antic, eh? Aquest, ja, aquest em sembla que a meitat dels 60 ja la ballàvem, aquesta cançó, eh? Era una de les més antiguetes que estem escoltant avui, no? Aquesta que ve ara és una mica més moderna, no? El senyor Miguel Gallardo. Recordeu, segurament que recordeu aquell tema dedicat a un pardal, no? El tema Gorrión. Recordeu el Gorrión del senyor Miguel Gallardo?

Miguel Gallardo, no?, amb aquest tema, un tema que era composició pròpia, eh? Aquest senyor, aquesta cançó la va composar ell, no?, i la va cantar ell, segurament que el recordeu, va morir, era un dels cantants que ha mort joves, no?, el senyor Miguel Gallardo. Temes, doncs, com aquest, no, tampoc en tenien masses, però va ser també bastant conegut als anys 70 amb temes com aquest. Gorrión, dedicat a un moixonet, no?, un moixonet que ara diuen, no sé, però segons allò es veu que s'està perdent també, els pardals també s'estan perdent també, es veu que cada vegada n'hi ha menys. Continuem amb uns senyors, amb uns altres senyors que últims dels 60, començaments dels 70 també eren bastant coneguts, encara que potser no eren dels grans conjunts, no?, però els senyors de Los Angeles, recordeu, Los Angeles segurament que recordareu, perquè aquests també tenien moltes cançons. Raquel.

Raquel, eren els senyors de Los Angeles. Quasi bé tots els conjunts i tots els grups, no?, d'aquella època tenien dedicada alguna cançó a una dona, o n'hi havia que tenien més d'una, no? O sigui que no és estrany, no?, que busquem un grup, un conjunt o alguna cosa així, i sortir, doncs, que tinguin alguna cançó dedicada a una dona. Una de les que tenien ells, el senyor de Los Ángeles, a Raquel. Cuerpecito de mujer, no? Corazón de niña, vaja. Era allò com fan el canvi, no? Les senyores, bueno, i els homes també, no? El que és la... Bueno, ara ja no se li dona potser tanta importància, o és una mica diferent. Continuem. Ara un duet que es van fer famosos amb un grup que es deien Mocedades, no? Després van continuar en solitari, els senyors de... Bueno, la parella Sergio i Estivalis, a part de ser matrimoni, sembla, es van separar i van continuar com a duet. Hasta, em sembla que van participar en Eurovisió i tot com a duet, no? Senyors de Sergio Estivalis, Búscame,

Sergio y Estivalis, un tema de Juan Carlos Calderón, eh? Era el senyor... Aquest senyor, doncs, va escriure cançons per molts cantants, per molts grups, eh? Segurament que els coneixereu o els recordareu, no? Aquest senyor, també, Juan Carlos Calderón. Temes com aquest, Búscame, eh? De Sergio y Estivalis, eh? Uns escrivien les cançons i els altres les cantaven, no? Hi havia com d'allò com Juan Pardo i aquells cançons que escrivien les seves pròpies cançons i hi havia que feien versions i també cantaven pròpies, no? Continuem, aquest senyor també, aquest sí que les va fer pròpia, no? Aquest tema, aquest és bastant més antic, eh? Del que hem escoltat abans. Aquests anem ja a la meitat també dels anys 60, el senyor Jimmy Fontana, la cançó potser més coneguda d'ells, aquest senyor italià, aquest senyor El Mundo.

Aquesta era la cançó més coneguda d'aquest senyor, no?, del Jimmy Fontana, no?, El Mundo. N'en tenia d'altres, perquè en tenia tothom el coneix, aquest senyor, tothom el recorda, no?, molts de temes que... Oi, de rodilla, bueno, tenia una pila, aquest senyor. Hi havia, doncs, molts cantants que també els hem escoltat, doncs, cantant versions de temes d'aquest senyor. Continuem aquí a la nostàlgia, continuem recordant temes. Ara si us dic Basilio Antonio Fergus, potser no us enterareu de res, no? Però Basilio Sol, sí, no? Recordeu Basilio? Sí, home, un senyor que també, últims dels 60, també tenia temes com aquell de Beconel. Recordeu aquest tema? Sí, segurament que el recordareu, perquè aquest també el vam escoltar moltes vegades.

Basilio, Beconel, aquesta segurament que també l'heu recordat, eh? Perquè aquests temes de desamor també n'hi havia molts, eh? Com aquest, Beconel, no? Altres temes com aquella del Mundo també, eh? Són temes de desamor. Encara que d'allò, doncs, és el que s'escoltava en aquell moment, eh? Eren temes, doncs, que els escoltàvem quasi bé cada dia, perquè si posaves la ràdio, no?, de recordant els èxits del moment i després... a lo millor alguna actuació que feien a part per la tele i tot això, doncs eren cançons, doncs, que les escoltaves bastant sovint. Com aquesta. Aquesta potser no tant, però també va ser bastant... També va ser coneguda, no? Una senyora... Era argentina, eh? O sigui, el que passa és que el cognom em sembla que sigui allò, perquè ja, segurament que molts ja sabeu, no? Doncs que és Argentina és el país, em sembla, de Sud-amèrica que té més barreja de països, no? Aquesta senyora es diu... Silvana Di Lorenzo, no? El tema, el nom de la dona potser no, però la cançó sí que la recordareu, eh? Aquella que deia Me muero por estar contigo.

Un tema de 1973, eh? Aquesta Silvana Di Lorenzo, Me muero por estar contigo. Segurament que aquest tema l'heu recordat, eh? Perquè eren temes que en el moment, doncs, hi eren temes molt romàntics, no? El que anava a ballar, no? Doncs, temes, primer, potser posaves una mica de movedet, no? Però aquestes cançons així romàntiques també s'agraïen. Continuem aquí, continuem amb el Roberto Carlos, que aquest també és un senyor, aquest sí que és un senyor, doncs, que l'hem escoltat, doncs, moltes cançons d'ell, perquè tenia moltes cançons, com aquesta, que estava enamorada, doncs, de la nòvia de l'amic seu, no?

El senyor Roberto Carlos, enamorada de la nòvia d'un amic meu, no? Segurament, si aquí, si no d'allò, és de l'any 66, eh? O sigui que té bastants anyets ja, aquesta cançó, el senyor Roberto Carlos. Temes, doncs, que ens agrada recordar, espero. Continuem aquí, i segurament que aquesta també ens la recordareu. Saltem 10 anys, eh? Si aquella era del 66, aquesta ja és del 76. No, d'aquesta senyora no sé si em vam escoltar, perquè ha passat moltes vegades, no?, que hi ha senyores o senyors, cantants, no?, doncs que el coneixes per una cançó, doncs, i no en plegues cap més d'ell, no? La senyora Jeanne Manson, aquesta era francesa, no?, i cantava un tema segurament que el recordareu també, perquè també va ser bastant escoltat, ja dic, l'any 76. Per què l'amor se'n va?

Perquè l'amor se va, Jane Manson, segurament que aquesta també l'haureu recordat. Era molt moguda, aquesta cançó, eh? Bueno, i ara, doncs, ja sí que us haig de dir adéu, perquè ja s'ha acabat, ja, l'horeta aquesta és hora de despedir, doncs, com cada dilluns, o el dilluns a la tarda, el diumenge al matí, recordar aquests temes tan macos que espero jo que us agradin, que us portin bons records, com dic sempre. Espero que hagiu passat una bona hora i que passeu una bona setmana. Molt bona setmana, doncs, i espero que ens tornem a trobar aquí el dilluns que ve.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
1: Calafell Ràdio. Són les 4.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Daiquiri, els dijous i dissabtes, a Calafell Ràdio.

0: El millor so de la música llatina té nom propi. Daiquiri.
1: Felipe Peláez.

0: se ponen las muchachitas.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

abecedari poètic. Selecció i veu, Maica Duaigües. Control tècnic i edició, Eduard Abas. Programa número 1 de la 11a temporada.

Comencem. Comencem temporada avui amb una miqueta de retras, perquè les coses no ho han permès fer-ho abans, per una cosa o per una altra, ens hem endarrerit una micona, només una micona. I avui comencem amb el número 1 de la 11a temporada, tal com hem dit. Seguim, doncs, amb l'abecedari poètic per tots vosaltres i, bé, per compensar-vos una mica d'aquest petit retras, que tampoc no és important, perquè mentrestant han anat posant programes repetits, que també va molt bé d'escoltar programes d'abans que ens han agradat i que ens avalleix de sentir-los una altra vegada. Bé, però de tota manera, per convencer-vos una miqueta d'aquest endarreriment de temporada, us portem una novetat. I aquesta novetat ve de contactar amb vosaltres d'una forma més directa. Com? Doncs us ho diré amb un correu electrònic que ara us donaré, amb el qual ens podreu dir, doncs, ens podeu enviar suggeriments. Si algun programa us va agradar especialment o no el veu sentir bé i ho voleu tornar a sentir, ens ho podeu dir. En fi, és un contacte amb el qual ens podeu dir tot allò que vulgueu. El correu electrònic, apunteu. Agafeu llapis i paper i apunteu. abecedaripoetic@gmail.com. Abecedari poètic, us ho dic amb les lletres, es diu ABECEDARIPOETIC. No sé si ha quedat massa clar. abecedaripoetic@gmail.com. Bé, i ara comencem ja amb el programa d'avui. Avui, que gravem un dia, estem enregistrant en un dia rúfol, un dia de pluja. Bueno, quan vosaltres el sentiu, esperem que faci molt bon temps. Però de moment avui és un dia de pluja. I començarem amb un conte, diguem-ne. És com un conte. Es titula Els gegants de les preses. Gegants i amb història. I això ve de que aquest estiu vaig passar unes vacances a Olot i tota aquella contrada. Dins d'aquella contrada, doncs, hi ha un lloc que es diu Les Preses. En aquest lloc que es diu Les Preses, que és molt bonic, és com un poblet molt bonic, hi ha un pintor que es diu Miquel Duran. I resulta que em van obsequiar amb un llibre, amb un llibret molt finet, que és del Miquel Duran, en part, i de la Rosa Penedès, per un altre cantó. Els dos han col·laborat una vegada més. Han col·laborat conjuntament en fer una cosa ben bonica. I recordareu, potser, que a la temporada passada vam llegir un llibre molt bonic que es deia Més enllà del blanc, que són les pintures d'en Miquel Duran, i per cada una d'aquelles pintures que una bona, molt bona fotògrafa va fotografiar, per cada una d'aquelles pintures, la Rosa Penedès va fer un poema. Bé, doncs això no és l'únic que van fer, perquè també van fer això que es titula El gegant de les preses, i és una història molt bonica i que diu així. Us la recitaré, perquè és com una història èpica, com un cant èpic. La primera part es titula Idili. La Ricarda i l'Elionardis no eren pas gegants fa més de 1000 anys. Ella era molt alta, ell molt ben plantat. Ella era molt jove, ell un xic granat. Van enamorar-se al mig de la vall. Ell va proposar-li,
Si et cases amb mi, et daré les preses i totes les masies que a la vora hi tinc. Ella contestà: digueu-li a la mare i ja us respondrà. Campanes de noces sonaven ben prest. La vella Ricarda i el vidu Elionardis van fer una gran festa quan van maridar. Amb un ram de balca la núvia dansà, un rotlle polit el nuvi lliurà. Porta el nom del poble i està ben datat. Li dona les preses i part del veïnat. La festa semblava no haver d'acabar. Tot eren rialles, tot era ballar. Continua amb un altre, diguem-ne, capítol que es titula Desconsol. A poc d'espai tocaven amors. Elionardis, Elionardis, per què m'has deixat? Plorava Ricarda i de tant plorar fins les terres ermes es van amarar. Tot va germinar, la terra ben xopa es cobrí d'herbei, farratges i boscatges, salpebrats de flors, que han fet de les preses un poble famós. Ablanits amb llàgrimes, els més grans terrossos es van aplanar. Als bassals naixien molts calabotins. La vida esclatava, creixien els rius. Ricarda, Ricarda, deixa de plorar. Ricarda, Ricarda, qui et consolarà? Seguim amb un altre capítol, que és l'últim capítol, i es titula Renaixença. Mentre així plorava, passà un homenot. Duia un barret de palla i un sarró ple de pots. Què us passa, gentil dama, que sentiu tant dolor? Ha mort la Leonardis, m'ofega la tristor. I vos,

que saben emprar bé les eines de treball. Fusters, sastres, modistes, impressors, paletes i escultors, joiers, pintors, manyans, es reuniren a tots. I farem de manera que reviviu molts anys. Vos sereu la geganta, vostre espòs, el gegant. Ballareu a les places, tindreu per companyia les gralles i els timbals. Portareu l'alegria als petits i als més grans i us faran de comparsa habitants dels estanys. I si voleu conèixer uns nuvis de 1000 anys, veniu a les preses a ballar aplegats.

I ara continuarem amb un llibre que em va regalar precisament la Rosa Penedès, quan vaig estar a Olot, aquest estiu que vaig estar a Olot amb la Rosa Penedès, amb el Miquel Duran i amb molts poetes que van venir i vam fer una gran trobada. Doncs aquell dia la Rosa Penedès em va regalar aquest llibre i em va fer molta, molta il·lusió perquè jo havia conegut aquest poeta. És en Joan Mercader i Sunyer. Ara ja ha traspassat, fa poquets anys que va traspassar, però jo vaig conèixer. Era poeta, era periodista, també d'Olot, molt conegut allà. I aquest llibre és molt bonic perquè està molt bé, molt interessant. Es titula Memòria de l'any. I els poemes són per cada un dels mesos de l'any. Naturalment, jo llegiré avui els mesos, el mes d'octubre, el mes d'octubre, perquè és el que estem ara. En Joan Mercader, en aquest llibre Memòria de l'any, el mes d'octubre, hi ha un poema que diu... aviam si hi ha alguna... Sí, hi ha primer una...

frase de Sam Abrams, un poeta també, que deu ser tret d'un llibre que es titula Tot el desig a peu de plana. I la frase que ha agafat, que va agafar en Joan Mercader de Sam Abrams, diu: però la tardor és aquí, ben segur que la tardor és aquí. Nosaltres ja ho sabem, ja hem notat que la tardor és aquí, sobretot amb aquest dia de pluja que tenim. Bé, el poema diu així: vaig endreçant les cendres de l'estiu en el joier de la memòria, ocres, vermells, com un adeu fervent, quan ja no queden més adeus. Els colors de la posta encenen els vells murs, i l'innoble ponent arrasa el bosc. Els rovellons estan farcits de cucs, com la teva mirada quan s'allunya pels viaranys del desamor.

Anem al segon poema. Aquest segon poema té dues parts. Una part que és en prosa i després tres versets finals. La part de prosa diu així: aquesta plàcida tardor és meva. Contemplo la dolça llum quan cau a poc dins el crepuscle que, indolent, s'espolsa les deixalles del dia. I plora el cor que ja esperava la trencadissa de les hores ferides per un degutim perseverant. Obro la finestra i de ponent m'arriba un presentiment de solitud. El bosc comença un discret striptis impel·lit pels llargs braços del vent. Al cap tard, un aire abaltit i tebi acarona la pell. Damunt el paper em cauen, lentament i pensides, les fulles d'un antic amor. I continua amb tres versets que diuen: la pluja mansa amara el cor i llustra l'ombra dels arbres.

I el següent poema del mes d'octubre que ens posa Joan Mercader en aquest llibre titulat Memòria de l'any es titula Natura morta. Quan el vespre s'esfulla sota un cel de tardor i un vent fred ens recorda que la llum ja s'esbalça, els cuiners de l'hivern ens preparen la salsa amb les herbes i el vi del bocoi del racó. A les rutes del cel no hi ha sots ni peatge. Les tisores retallen l'esplendor de la nit, mentre el foc d'un rubí que el desig ha marcit crema l'or de l'estiu al final del viatge. Quan s'esfullen els blaus defallits en combat, dels cimals més obscurs neix amb força l'esclat d'una llum que entapissa les alcoves de l'alba. Un sol tebi es bandeix als vitralls de la lluna, que ensopida i plorosa té el color d'una pruna en la immensa fredor que la mar deixa a l'alba.

I ara continuem amb lectura de Memòria de l'any de Joan Mercader, el poeta i periodista olotí, i llegirem els poemes corresponents al mes de setembre, però passat, el tenim aquí, a tocar de la mà, tirant enrere, trobem el mes de setembre. Doncs agafarem aquests poemes i abans, com té el costum de fer, de posar una frase provenint del, que prové d'algun poeta i d'algun llibre, doncs aquesta frase, en aquest cas, és de Carles Riba, d'un llibre que titula Esbossos de versions de Rilke. I la frase diu: mana els darrers fruits que siguin plens dins l'encara dels dies més serens. Constreny-nos a la perfecció i empeny la suprema dolçor dels seus dins el vi passant. I llavors el poema d'en Joan Mercader. Les hores marinades es dissolen amb els raïms. La veremada ha vinclat els sarments encara verds. La vinya és un desert, com el seu cos, enyoradís del frec de tants estius. Lliga't, si pots, amb nusos de desig. Pren la vida, que surti el suc espès. Prem-la, que t'embriagui com el sol la vinya. L'hivern és com un mar sense cap platja, que no coneix el cos que l'estimava. El teu únic camí és la fuga. El vi és la drecera per arribar fins a l'amor total que somiaves. El vi novell et vivifica quan ja llangueix la festa. Bé, hem acabat el programa d'avui i ens acomiadarem amb la cançó Octubre del 24 que ens interpreta Joan Daussà. Us desitjo que passeu molt bona setmana. Ara ja estem en ritme i hem agafat el, estem en camí i ja no us fallarem. Però de tota manera, recordeu que ens podeu demanar, suggerir el que vulgueu comentar amb aquest correu electrònic abecedaripoetic@gmail.com abecedaripoetic@gmail.com. Esperem les vostres paraules. Així no serem només nosaltres que parlarem aquí. Vosaltres també podreu dir alguna cosa. Que passeu molt bona setmana. Adéu.

0: Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
0: Aquí i ara, Calafell Ràdio.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on

En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació motora, els ajuda en la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona a segona divisió. Si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
3: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Alba, però fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al Front Ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
5: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, al Vigil.
6: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'uns reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia. Temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
0: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3CAT Info, Kiara Monroy, membre de l'acampada.
7: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotros también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
8: La força de seguretat seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde pueda haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
0: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts, els reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla. 3CAT Info.

0: Guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els Houthis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
1: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
2: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
1: And I think it's fair deal.
0: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto el foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dies al rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
3: 3CAT Info. El temps.
0: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
4: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27-28 al Pla de Bages, 26-27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte, entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic, acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart.

0: També hi ha anat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
1: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de Paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
2: 3CAT Info.
0: Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
3: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple. Explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
4: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences, no ha sigut possible la mobilització, ni tan sols per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals, amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
5: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
6: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
5: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
7: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar tres vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
8: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i també en diverses carreteres i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: Tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:15 del vespre.
2: Esports.
0: Comencem ara els esports amb en Francesc Ripoll.
10: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2. Aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
11: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
10: Un últim apunt en futbol: al Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip potaurada s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
12: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
10: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Banal Jairis, 48 a 64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez ha estat dur amb el seu equip.
13: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
10: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72 a 50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb dos punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
14: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
10: En Moto3 al Murcia, Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa i a la prova de Moto2 la guanyada Ethan Guevara. També en motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En hoquei patins, el Vigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Saranyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Vigas i Riells.
15: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
10: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge que es disputa a la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3 gols a 1 a la final. I acabem parlant de waterpolo perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23 a 6 al Nancy francès.
2: Són 2:15 de 7.

0: A aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanaa. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
2: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanaa, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que dura aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto al foc que Zelensky feia temps que demanava.
6: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
7: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou, precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la protesta.
8: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
9: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
0: Després de l'operació, es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
10: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet, ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, i que per tant pot ser de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
11: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
12: Agafàvem pells, les curtíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles. Fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any s'han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química. Més coses, 972 persones han batut el rècord Guinness de ballar Jota Vella a la Ràpita, una fita que s'ha aconseguit després de mesos d'assajos i que ha involucrat petits i grans que han reivindicat aquesta dansa tradicional des de la plaça 1 d'octubre. La Ràpita, Ariadna Escoda.
13: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada.
14: 972 participants! Acabem de conseguir un nuevo rècord Guinness del mayor...
13: Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
15: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica, a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuen, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
13: L'anterior rècord l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
0: I les produccions de bolets no acaben d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. Molts dels qui han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
16: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
17: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
18: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten. I de temperatura, és clar.
5: El temps.
0: Doncs sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
19: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entra vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescada valent.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
20: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus.

0: L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina calitja, senyor pirotècnic o camals mullats, formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià. I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
1: M'ho passàvem superguai assajant.
2: No teníem ni idea de tocar, no. Però teníem clar que volíem fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també teníem clar que cantarien en valencià.
0: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt i final a la seva història. I com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
3: Temporada Alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les meravelles, un musical immersiu i sensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
4: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
5: Que és tot un repte en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constant, ha sigut tot un plaer.
4: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
6: El conill!
4: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
3: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari. Sitges, Marc Garriga.
7: Para Alejandro Amenábar.
8: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de Tesis. En declaracions a 3Cat Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
9: Quizás sí es sorprendente que ahora 30 años después se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos y lo que estamos intentando es restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
8: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí a Sitges.
3: El thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
10: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic de la Temporada Alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
11: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
10: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
11: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del premi.
10: El premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
3: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gamma extra que s'han repartit la colla jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
6: A la plaça Vella, la jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gamma extra una setmana després del concurs.
12: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de castell i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
6: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Brubosó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
13: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent al que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar al forre més del que ens agradaria.
6: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
3: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
14: Esports.
3: Repassem ara l'activitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
15: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Alisa Miguel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
14: 3CAT Info.
15: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
16: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
15: Un últim apunt en futbol, el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
17: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
15: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans, Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Iniguez du amb el seu equip.
18: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
15: També ha perdut el Cadí la Seu, les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
19: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
15: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A general, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
20: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
15: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge que es disputa a Paraguai després de derrotar l'Argentina per 3-1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 9:15.
14: L'actualitat esportiva a fons.
15: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo. Aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I 2 apunts més abans d'acabar, la Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40, la Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Catgas 1.

0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Són les 7 del matí. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans a Madrid. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. En canvi, Rufián participaria als actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid d'un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. Als atacs dels Houthis, el principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad deixen ja 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliats dels Houthis i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats de tots dos bàndols. L'OTAN presenta avui un nou pla estratègic per poder reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia als països de l'Europa de l'Est. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en el cas que hi hagués un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. L'OMS desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com l'Ozempic, només en el cas de comptats de diabètics molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Tarragona recupera un nou fragment de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo. Tenia capacitat per 500 persones i es va construir per iniciativa dels mateixos veïns. Ara s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les vies on es preveu més mobilitat són que tornen de la muntanya i l'interior, sobretot a la tarda. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i la C58 i restriccions pels camions. Maria del Mar Bonet torna a cantar l'Olímpia de París 51 anys després de l'històric concert que hi va fer el 1975. La mallorquina hi ha interpretat el Què volen aquesta gent, cançó que el franquisme va censurar, i l'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era present entre el públic i a qui ha qualificat d'exiliat. I la Gossa Sorda deixa els escenaris definitivament. Un dels grups musicals de referència al País Valencià s'ha acomiadat aquesta nit davant de 20.000 persones a Pego, la seva localitat natal i el lloc on es va originar la banda.
0: Esports.
1: El Barça se'n va avui cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Rafinha continua sent baixa, així com també Frenkie de Jong. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça supera el València per 89-86. En canvi, el Manresa, el Lleida i la Penya han perdut. I el temps aquesta setmana començarà amb un temps variable i mitja nuvolat a les comarques de Barcelona, punts de Girona i a la Catalunya Central, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls del nord. Temps assolellat a bona part de les demarcacions de Lleida i Tarragona i a les Terres de l'Ebre, tarda amb calor moderada.
0: Trescat Info.
1: 7 i 4 minuts. Molt bon dia a tothom. Benvinguts. Doncs bé, comencem. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és la següent, que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent alguns membres de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per a Espanya amb Irene Montero per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Fons dels republicans asseguren a aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat, i descarten en qualsevol cas participar en un front ampli de les esquerres espanyoles, com el que Rufián fa mesos que demanava. Els comuns, que demanaven a Rufián que se sumés al front ampli, lamenten la seva decisió, ara bé la respecten. Això mentre els partits que formen aquest espai, els comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes que volen presentar dissabte que ve. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot a punt que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per l'Assemblea madrilenya. I d'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Ara bé, han donat l'última paraula a la militància, que té fins aquest matí per validar o no aquesta proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar però no va aconseguir representació al Congrés. Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera sí que es presentarà a les eleccions espanyoles i ho farà amb el lema Fora Espanya. I aquest matí 12 d'octubre, dia festiu, els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i per la pressió social per l'habitatge. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
2: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas, y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
1: Doncs bé, no hem pogut sentir Alba Gil, que ens havia d'explicar aquesta qüestió. El PP reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè avui s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: 7 i 8 minuts intensifica la guerra del Iemen després dels diversos atacs que els hutis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, Riad. L'ofensiva ha fet 16 morts, més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys, uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita van respondre ahir colpejant nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran, que són aliats dels hutis i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos. I és que en les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. Encara en crònica internacional, avui al migdia l'OTAN presenta un nou pla estratègic per reaccionar davant un hipotètic atac militar de Rússia a l'Europa de l'Est. Serà un manual per la guerra. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en cas que hi hagi un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: L'OTAN es posa en guàrdia en plena onada de suposats sabotatges russos contra infraestructures europees i després que els serveis secrets de Dinamarca alertessin fa uns dies que el Kremlin podia anar més enllà durant els propers mesos i atacar algun país d'Europa per la via militar. L'Aliança Atlàntica diu que parteix d'una situació d'avantatge respecte a Moscou i creuen que el risc de ser envaïts per Rússia és baix, però amb aquest pla estratègic que presentaran avui, l'OTAN vol actualitzar les seves tàctiques de guerra, tenint en compte, sobretot, les lliçons apreses durant els més de 4 anys de combats a Ucraïna. Un conflicte que es lliura cada cop més per aire i on és vital el paper dels drons, vehicles aeris que no tripula cap persona i que també poden atacar d'una forma cada cop més autònoma gràcies als avenços de la intel·ligència artificial. Tot i que el Kremlin nega que tingui cap intenció d'agredir l'OTAN, els aliats creuen que cal estar preparats per a qualsevol cosa que pugui passar.
1: Volodymyr Zelensky, mentrestant, denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat, unes hores abans i d'aplicació immediata, l'alto el foc que Zelensky li havia demanat.
4: The first step is ceasefire, energy ceasefire.
5: El primer pas és un alto el foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
4: And I think it's fair.
1: L'anunci de Donald Trump però ha quedat desmentit amb els nous atacs de Moscou que havien estat precedits per l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, que és el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky i amb el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus com a rerefons. Canviem de qüestió. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs del GLP-1, és a dir, l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units o Mèxic fan servir aquests fàrmacs, sobretot en adolescents, per ajudar-los a perdre pes. El problema és que amb aquesta facilitat d'accés se'n pot fer un mal ús. A Catalunya, en canvi, aquests medicaments

0: Entre el juny del 1937 i fins al final de la guerra, Tarragona va ser objectiu de 144 atacs aeris amb més de 4.000 bombes i van morir 230 persones. I a partir d'aquell mes de juny i al llarg de 7 mesos es van arribar a construir una seixantena de refugis, entre ells el refugi número 32 del Serrallo, fet de ciment armat i amb capacitat per a 500 persones. L'avi de Carles Ventura Oliver va ser un dels responsables de la construcció del refugi. Pertanyia a una família de constructors que treballaven sovint a la zona del Serrallo.
1: El meu avi era el Ramon Oliver Alegret, venia d'una família de paletes. En aquella època la família de paletes es deia Maestros Albañiles. I hem viscut tota la vida a la part alta de Tarragona. I el renom que ens coneixien la gent és amb el renom del Gamba, paleta al Gamba. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat, a part sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
0: El refugi serrallenc es va construir per iniciativa dels mateixos veïns i Oliver va assumir els treballs amb l'ajuda d'alguns pescadors. Ho explica una veïna del barri, Carme Pedrol.
2: Ell sempre explicava que ell era el que feia el refugi, no el mestre d'obres, i llavors cada barca, cada dia deixava un home diferent perquè li fes de manobra, per fer de manobra, perquè l'ajudessin a edificar el refugi.
0: Ara aquest refugi ha entrat a formar part de la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona, promoguda per l'Ajuntament amb la col·laboració de la Generalitat i el Port de Tarragona.
3: De podcast n'hi ha molts. Però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
4: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: Un quart de vuit al matí.
4: El temps.
5: Amb el Dani Ramírez.
6: Tendència, de moment, a pujar la temperatura. Avui, un grau o dos, però demà, dimecres, dijous i fins al migdia, divendres, a molts sectors de l'interior, de 25 a 28, fins i tot 29 graus, i veurem si arribarem a 30. En principi, no. Però 27, 28, 29 es podrien donar els propers dies a alguns sectors de l'interior, després d'una matinada una mica freda, o fresca, després de bancs de boira, aquesta boira que pot afectar la Catalunya central, dimarts, dimecres, potser el sector de Lleida o la Vall de l'Ebre, i en definitiva, de nit, tardor, però de dia, un ambient suau o una mica càlid. Això sí, divendres a la nit, entre tramuntana i mestral, pot caure algun primer ruixat, al Pirineu, a l'interior de l'Ebre, Castelló, i dissabte, ho anirem veient, queden dies, baixarà notablement la temperatura, vent del nord i algun xàfec més. Mentre això no arribi, avui un dia variable a la costa, al prelitoral, Catalunya central, mig ennublat, alguna roina, alguna goteta pot caure a l'àrea de Barcelona i algun xàfec a les Balears. Dia de sol a ponent i al sud, dia mig ennublat, amb núvols prims, cap a l'Alt Pirineu i més sol en aquest sector durant la tarda.
5: Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7, al carril BAO de la C58 ho s'obrirà tots els vehicles i hi haurà restriccions pels camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
7: Tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
5: S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:15 del vespre. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 1975. Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de la cançó Què volen aquesta gent? Una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era entre el públic. París, Isabel Galí. Thank you.

0: A totes les persones represaliades que encara són a l'exili, com el nostre president, ha dit Maria del Mar Bonet a les primeres notes de què volen aquesta gent. Una vintena de files més enllà hi havia Carles Puigdemont, que havia anat a saludar la cantautora mallorquina al Camerino abans del concert. Els uneix una amistat de fa anys, ens ha dit Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó, que parla d'un estudiant antifranquista mort per la policia, ha estat el colofó d'un concert a la Sala Olímpia que tanca un cicle en la seva carrera musical. Ara, ha dit Bonet, els toca als estudiants o als que defensen el dret a l'habitatge de continuar les lluites.
1: Alejandro Mena Barbola estrenà la seva pròxima pel·lícula al Festival de Sitges. Ho va dir després que li entreguessin el Premi Méliès d'Or per la seva filmografia relacionada amb el cinema fantàstic i de terror. A més, va presentar una versió restaurada de Tesis que celebra el 30è aniversari. Anem cap a Sitges. Marc Garriga.
2: Maya Benavar ha estrenat a Sitges i l'estima del públic en la sessió on rebia el premi i es projectava Tesis el va empènyer a prometre que ho intentaria amb la seva pròxima pel·lícula, que serà avançat un thriller psicològic. Al seu costat, un dels protagonistes del film que fa 30 anys, Eduardo Noriega, que explicava a Catalunya Ràdio com ha transcendit aquest film durant tots aquests anys.
3: Que a cualquier parte del mundo que voy me habla muchísima gente como una película que les marcó definitivamente. Incluso mucha gente me dice que se dedica al cine porque vio esta peli muy joven, le marcó y que supo en ese momento que quería hacer cine, ¿no? Que quería hacer cosas parecidas a Tesis.
2: Tots dos, Amenábar i Noriega, han demostrat mantenir una gran complicitat i expressaven a Catalunya Ràdio el desig de tornar a treballar junts ben aviat. No ho fan des d'Abre los Ojos.
4: Cuando ruedas las películas es un proceso muy intenso, donde yo lo llamo siempre una especie de campamento de verano, donde tienes que relacionarte con las actrices, con los actores, tienes que establecer un vínculo y ese vínculo se termina, como en los campamentos de verano, y a veces te vuelves a ver y a veces no te vuelves a ver. Eduardo posiblemente es de los pocos actores con los que he seguido manteniendo el contacto. Lo que tenemos que conseguir es hacer una otra película juntos.
3: Yo creo que el haber empezado tan jóvenes haciendo cortos, yo creo que eso te une para siempre, o sea, te da una complicidad que ojalá rodemos juntos y ojalá podamos volcar todo lo que hayamos aprendido en el camino, ¿no?
2: Per la seva part, Peter Jackson va culminar la seva presència a Sitges amb una trobada on va confessar que ell dirigir no li interessa perquè és una font constant de problemes, però sí que li agrada el procés previ i posterior, és a dir, escriure i muntar la pel·lícula. Pel que fa a futurs projectes, va confirmar que The Hunt for Gollum, la nova pel·lícula de la saga del Senyor dels Anells, està a punt de finalitzar el seu rodatge, que no pensa refer la trilogia original de cap manera perquè no troba a faltar-hi res i que ara està centrat en la pròxima pel·lícula que farà sobre Tintín.
1: I la gossa sorda deixa els escenaris definitivament. Un dels grups musicals de referència al País Valencià es va acomiadar ahir davant 20.000 persones a Pego, la seva localitat, i al mateix lloc on tot va començar. Ens ho explica des de València la Marta García.
5: Ha sigut l'últim aquelarre. Amb este títol, la gossa sorda ha ofert el seu últim concert després de 30 anys cantant i reivindicant en valencià. Van néixer en una caseta de camp de tarongers i van traspassar fronteres més enllà del País Valencià amb títols com Quina calitja, Senyor pirotècnic o Camals mullats. Josep Nadal és la veu del grup.
6: Uns mesos sense veure'ns les cares, perquè ha sigut això superintens. D'això, de pràcticament 30 anys que vam pensar que volem fer un grup, doncs fins així hem arribat.
5: A Tornallom ha sigut la seva última gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Andalusia o Galícia, a més també de Brussel·les, i qui han seguit unes 200.000 persones. Pego ha sigut el seu últim escenari. Han dit adeu en casa davant 20.000 persones, fans fidels de diverses generacions i procedències.
7: Perquè quan em va dir que tornaven any i mig o això, jo dic, ai mare, ara qui s'ha de recordar? I sí que se n'han recordat, sí.
8: Perquè han entès perfectament el que necessitava el País Valencià.
9: Bueno, de fet, nosaltres vivim a Irlanda. Sí, estem baixant des d'Irlanda, realment. A veure'ls.
5: A la gossa sorda ja no la veurem dalt dels escenaris, però seguirà estant ben present.
10: No abandonarem mai esta barricada, perquè d'esta lluita depèn la nostra sort.
1: El Temporada Alta de Girona ha estrenat un musical sensorial immersiu centrat en l'univers d'Alícia, al País de les Meravelles. Es tracta d'una proposta familiar que porta per títol Alícia, al Concert de les Meravelles, i que busca atreure els més petits al teatre, però també captar l'atenció dels més grans utilitzant l'univers de Lewis Carroll. Ho explica el seu director artístic, Adrià Bausà.
10: És un univers complex i que parla de moltes coses. Per tant, els grans també es podran identificar i podran percebre una mica aquestes coses que transpua tot aquest món imaginari. Reivindicació de la lectura, dels llibres, de la música, del ball, dels objectes naturals.
1: L'estrena omple 4 funcions de la sala La Planeta de Girona. I última jornada avui del 12è Festival d'Astronomia al Parc Astronòmic del Montsec. Al llarg de 3 dies, l'equipament haurà programat una desena d'activitats centrades en la descoberta del cel i les estrelles. Xavi Molí és el coordinador del parc.
11: La idea és, sobretot, fer activitats diferents de les que fem cada setmana per atraure aquell públic que potser no ens ve normalment un cap de setmana qualsevol, i aprofitant aquests caps de setmana més llargs també per poder apropar més l'astronomia al públic general, sobretot.
1: El Parc Astronòmic del Montsec s'ha convertit en un referent internacional en la divulgació de l'astronomia i s'ha consolidat com una destinació pel públic familiar. I abans dels esports encara afegirem que la Ràpita ja consta el llibre de rècords mundials després que prop d'un miler de persones ballessin conjuntament una jota vella. Concretament, 972 persones van assolir el rècord després de ballar durant 5 minuts seguits una jota vella a la plaça 1 d'octubre. La iniciativa per la qual s'ha assajat durant mesos ha reforçat els vincles de comunitat dels municipis, com destaca Àngel Pasqual, director d'Orígens.
12: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuen, una vegada ja adults, continuant-la al llarg del temps.
1: Esports. Francesc Ripoll.
13: A Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
15: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat. No? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
13: Un últim apunt en futbol: al Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip pot ara s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
16: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta, i et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
13: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Benalhairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez ha estat dur amb el seu equip.
17: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como es un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
13: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
18: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
13: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa i a la prova de Moto2, la guanyada Ethan Guevara. També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: En hoquei patins, el Bigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Saranyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Bigas i Riells.
19: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
13: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge que es disputa a la final. L'equip espanyol ha superat...
1: Dos quarts de vuit del matí d'aquest dilluns, 12 d'octubre, marcat per la precampanya electoral del 29 de novembre. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presentés en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria en els actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid, un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. I els atacs dels Houthis, el principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad, deixa ja 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliat dels Houthis, i representants de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats de tots dos bàndols. De tot plegat hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients. I el thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è Premi Quim Masó, que impulsa la producció i l'exhibició de teatre de text en català. El muntatge aborda els abusos sexuals a menors a dins de l'Església. En esports, el Barça se'n va avui cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de les Champions davant el Galatasaray. Rafinha continua sent baixa, així com també Frankie de Jong. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça supera el València per 89-86. En canvi, el Manresa, a Lleida i la Penya han perdut. I pel que fa al temps, aquesta setmana començarà amb temps variable i mitja nuvolat a les comarques de Barcelona, punts de Girona i a la Catalunya central, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls del nord. Temps assolellat a bona part de les demarcacions de Lleida i Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La tarda es viurà amb una calor moderada. Dos quarts de vuit i dos minuts, Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent algun membre de la formació Mora de les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per a Espanya, Irene Montero, per mirar de mobilitzar l'electorat progressista. Fons dels republicans asseguren a aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat i descarten, en qualsevol cas, participar en un front ampli de les esquerres espanyoles com el que Rufián fa mesos que estava demanant. Els comuns, que demanaven a Rufián que se sumés al front ampli, lamenten la seva decisió, però la respecten. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Suma i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes que volen presentar dissabte que ve. Aquesta setmana han apuntat a Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per l'Assemblea madrilenya. I d'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Ara bé, han donat l'última paraula a la militància que té fins aquest mateix matí per validar o no la proposta. Recordem que les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar però no va aconseguir representació al Congrés. Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que, alhora, el partit de Jordi Graupera sí que es presentarà a les eleccions espanyoles i ho farà amb el lema Fora Espanya. Aquest matí 12 d'octubre els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla, una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. Tornem a Madrid, al Vigil.
20: La coreografia serà similar a la d'altres anys. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa i la infanta, presidiran la desfilada militar amb què se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, sonaran tant com les absències. No hi haurà foto de Feijóo amb Abascal ni tampoc de la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions pel 29N. A la posterior recepció al Palau Reial, els monarques han convidat representants de la societat de Ceuta i Melilla, on es traslladaran l'endemà en una visita històrica. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la lluita per l'habitatge i l'aplicació de l'amnistia, temes que segur ressonaran en les converses informals amb periodistes.
1: Doncs bé, a poques hores de l'arribada dels Reis a Ceuta, la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
21: Las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde puede haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
1: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts els reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els darrers 20 anys. Dimecres aniran a Melilla. 8:15.
14: 3CAT Info.
1: S'intensifica la guerra del Iemen després dels diversos atacs que els hutis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad. L'ofensiva ha fet 16 morts i més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys, uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita van respondre ahir colpejant nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita Sanaa, controlat pels rebels. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran, que són aliats dels hutis, i els representants de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos. I és que en les últimes setmanes s'han intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, que està reconegut internacionalment i té el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre israelià diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incorrer en delictes greus contra la seguretat per haver divulgat informacions del secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, porta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils al seu interior. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut. I encara de l'exterior, el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més ahir a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i s'ha convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Saurav Das és un dels principals dirigents d'aquesta protesta.
0: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
1: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. El Papalló 14 ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista pels propers dies, la setmana que ve, vaja, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho va revelar ahir des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
4: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
22: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
4: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
1: Després de l'operació es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. Tot indica que el mantindrà perquè hi va saludar un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els va assegurar que aniria al Perú. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients. La responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, Sara Girón, explica a Catalunya Ràdio que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
23: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització ni tan sols per anar a refugiar-se.
1: Per això demanen més espais i que siguin permanents. Xavier Quincosés és el president de la Fundació El Xipre de Granollers.
2: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
1: Granollers és una de les ciutats on més va ploure durant l'últim episodi de pluges.
14: 3CAT Info.
1: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
3: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
6: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
3: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
1: I pels amants dels bolets, que sàpiguin que la producció no acaba d'arrencar malgrat les pluges dels últims dies. Molts dels que han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
7: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res.
24: Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
25: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
1: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins aquí dues setmanes. Ramon Minoc és president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc tardi a reaccionar.
26: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
1: Tot i així, els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. 7:45 del matí, coneguem ara la previsió meteorològica.
14: El temps.
1: La crònica és del Dani Ramírez.
27: Tendència, de moment, a pujar la temperatura. Avui, 1 o 2 graus, però demà, dimecres, dijous i fins al migdia divendres, a molts sectors de l'interior de 25 a 28, fins i tot 29 graus, i veurem si arribarem a 30. En principi, no. Però 27, 28, 29 es podrien donar els propers dies alguns sectors de l'interior, després d'una matinada una mica freda, o fresca, després de bancs de boira, aquesta boira que pot afectar la Catalunya central, dimarts, dimecres, potser el sector de Lleida o la Vall de l'Ebre, i en definitiva, de nit, tardor, però de dia, un ambient suau o una mica càlid. Això sí, divendres a la nit, entre tramuntana i mestral, pot caure algun primer ruixat, al Pirineu, a l'interior de l'Ebre, Castelló, i dissabte, quan anirem veient, queden dies, baixarà notablement la temperatura, vent del nord i algun xàfec més. Mentre això no arribi, avui un dia variable a la costa, al prelitoral, Catalunya central, mig ennublat, alguna roina, alguna goteta pot caure a l'àrea de Barcelona i algun xàfec a les Balears. Dia de sol a ponent i al sud, dia mig ennublat, amb núvols prims, cap a l'Alt Pirineu i més sol en aquest sector durant la tarda.
1: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han portat a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladat fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos, d'altra banda, han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de Paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre vigent de recerca i detenció per un robatori en força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla Via de Reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
14: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3,
8: l'espai de reflexió a la tertúlia.
9: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
10: I em va vindre a dir, sí.
11: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
9: El més perillós és que escapi el nostre control.
12: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
14: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
1: L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades a partir de demà dimarts amb una nova línia de bus interurbà entre el Pont de Suert i Viella. És un servei molt reivindicat al territori, sobretot per facilitar el desplaçament dels estudiants, dels treballadors i de les persones que han d'anar a l'hospital de Viella, al Pont de Suert, Pau Rovira.
15: Seran 4 expedicions per sentit en dies feiners, és a dir, de dilluns a divendres, entre el Pont de Suert i Viella. La nova línia tindrà parades intermèdies a Les Bordes, Vilaller i Sanet, i vol donar més alternatives de transport públic en un territori on els desplaçaments entre comarques sovint depenen del vehicle privat. Des del Pont de Suert, els autobusos sortiran al matí a les 7 i a 1:15, i a la tarda a 3:15 i a 5:15. En sentit contrari, des de Viella, les sortides seran al matí a les 8 i a 12:45, i a la tarda a 4:15 i a 6:45. Jordi Mas, director de Serveis Territorials, destaca que aquesta nova línia de busos interurbans no substitueix les actuals, sinó que s'hi afegeix.
16: O sigui, ara les línies que van a Barcelona o Lleida tenen l'horari que tenen, i aquest és un reforç específic amb 4 itineraris d'anada i de tornada de Viella cap aquí i del pont cap allà, però són independents al que hi ha allà. Per tant, és un afegit a l'oferta que existeix.
15: Aquest servei vol facilitar especialment la mobilitat quotidiana entre les dues comarques, tant per motius laborals, d'estudis, com per accedir als serveis sanitaris de la capital aranesa, tal com explica el president del Consell Comarcal, Albert Palacín.
28: I crec que s'obre un gran ventall d'oportunitats a nivell educatiu, laboral, social, sanitari. Crec que això ha de servir molt per arrelar la gent a les dues comarques.
15: Aquest servei respon a una demanda que el territori feia temps que reclama.
1: L'origen de l'assassí Jason de divendres 13, la crisi existencial del superheroi Visió de Marvel o la memòria del Sherpa Tenzing, doncs són que va fer baixar l'Everest amb Hillary, són alguns dels arguments de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de vídeo. Ens les explica la Montse Pujol.
29: La sèrie Crystal Lake, que estrena divendres HBO Max, és una prequela de la saga de terror Divendres 13. Pren el nom del llac on va morir ofegat el nen Jason abans de reaparèixer convertit en l'assassí en sèrie dels Slashers que des del 1980 ens han aterroritzat amb matzets i destrals sagnants. La història arrenca el 1971, centrada en Pam Burgess, la mare soltera desconsolada per l'accident mortal del Jason, interpretada per Linda Cardellini, que potser amaga algun secret fosc i no és tan innocent com sembla. I un superheroi de Marvel en plena crisi existencial a la sèrie Vision Quest, que emetrà Disney Plus a partir de dimecres. És un thriller on l'android Visió haurà de lluitar contra el virus digital Ultró en plena depressió vital, ja que vol recuperar l'amor i les emocions que sentia abans de ser destruït i reconstruït. Un robot turmentat perquè ha recuperat les dades del seu jo anterior, però no els sentiments.
30: My dear Hungry with Hollis community, this is one of my favorite recipes.
31: Your husband...
29: Jennifer Garner és la protagonista de la sèrie dramàtica The Five Star Weekend, que retrata la crisi d'una cuinera molt famosa quan enviuda prematurament. Per superar les esquerdes d'una vida aparentment perfecta, la protagonista organitza un cap de setmana amb amigues i receptes que fracassa perquè les dones no es coneixen entre elles. Cadascuna prové d'etapes diferents de la vida de la Hollis, la infantesa, quan tenia 20 anys, quan en tenia 30, i una convidada sorpresa. Divendres, a Sky Showtime.
32: When I was a boy,
0: used to tell people it was my mountain.
29: Apple TV estrena divendres el llargmetratge Tenzing, que recupera la figura del llegendari Sherpa nepalès que va coronar l'Everest, fent de guia de Sir Edmund Hillary l'any 1953. Protagonitzada per Hayden Panettiere i William Dafoe, barreja l'aventura i els paisatges imponents de les pel·lícules d'alpinistes, amb la memòria d'una figura universal de l'escalada que sempre va quedar eclipsada per la fita atribuïda a l'alpinista neozelandès. I Netflix també reserva fins divendres l'estrena de la pel·lícula argentina Lo dejamos acá, amb Ricardo Darín fent de psicoanalista d'un famós escriptor, interpretat per Diego Peretti, un doctor conferenciant i mediàtic per les seves teràpies pragmàtiques i contundents que haurà de revisar els seus mètodes si vol curar el bloqueig creatiu d'un autor que diu que només pot escriure quan beu alcohol.
1: El thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è Premi Quim Masó, que impulsa la producció i l'exhibició de teatre de text en català. Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir una història sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic del Temporada Alta, Narcís Puig, la defineix així.
29: Dirigit per Albert Brunet.
1: El premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Festival Grec el 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta l'any vinent.
14: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Elisa Miguel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
14: 3CAT Info.
4: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
10: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
4: Un últim apunt en futbol: el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel i Vicenç per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
13: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
4: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans: Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez dur amb el seu equip.
17: Y haciendo faltas que no toca y, bueno, errores de equipo malo. Es como si un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
4: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
3: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
4: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A general, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
6: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
4: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai després de derrotar l'Argentina per 3-1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 9:15.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo. Aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I 2 apunts més abans d'acabar, la Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40, la Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Catgas 1.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 12 d'octubre. Avui és dia festiu i us expliquem les notícies més destacades. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sant Cine el 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials a la 33a edició. L'acte d'obertura tindrà lloc al Teatre Joan Colet a les 7 de la tarda, consolidant Calafell com un dels referents del cinema sostenible i de la conscienciació ecològica a Catalunya. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, repassem els titulars. Calafell acollirà la Final Four de la Continental Cup d'hoquei patins. El pavelló Joan es reunirà el 14 i 15 de novembre al Porto, el Barcelona i el Pons Lleida i el Club Patí Calafell en una gran cita europea que coincidirà amb el 75è aniversari del Club Calafellenc. La campanya Fa 6 anys, tria un llibre. Arriba aquest 2026 a 63.045 infants. La iniciativa compta amb almenys 535 llibreries d'arreu del territori. Protecció Civil treballa perquè els SLR puguin ser menys invasius i es geolocalitzin millor. Protecció Civil treballa per millorar la precisió dels avisos després de la controvèrsia per missatges rebuts en zones sense perill imminent. Les urgències oftalmològiques van augmentar un 50% arran de l'eclipsi, només amb dos casos de gravetat. El Gran Recapte se centra per primera vegada en les noves pobreses i demana 17.000 voluntaris. La recollida serà el 13 i 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Altafulla obre les inscripcions per participar a la Fira de Nadal. L'esdeveniment tindrà lloc a l'11, 12 i 13 de desembre.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sant Cine el pròxim 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. L'acte d'obertura tindrà lloc al Teatre Calafellenc Joan Colet a les 7 de la tarda, consolidant Calafell com un dels referents del cinema sostenible i de la conscienciació ecològica a Catalunya. Sota el lema d'enguany, deixa la teva empremta, el festival pretén impulsar la reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana a la Terra mitjançant produccions audiovisuals d'arreu del món. Escoltem el director del festival, en Jaume.
2: Tenim preparada aquest any una programació. Si l'any passat ja va ser una programació de gran qualitat, aquest any jo crec que fins i tot l'arribem a superar. Tenim produccions que venen avalades per grans premis, per grans festivals, produccions independents. Tornem a tenir dues produccions del Leonardo DiCaprio un altre cop, que es podran veure en primícia aquí, bueno, només a Calafell, de moment. És una programació molt variada, intentem que sigui una... No, com deia el Claudio, no? Deixar empremta, i aquestes pel·lícules jo crec que deixen empremta en moltes diferents situacions i reptes ambientals que tenim, no?
0: El director del Festival Sant Cine ha parlat de que a vegades no som conscients de les conseqüències que fem als humans amb el medi ambient.
2: Pel tema dels residus, no? Que aquest any tenim un petit focus, doncs, parlant sobre aquests residus invisibles, no? Clar, el bo d'aquestes pel·lícules, no? Com deia ara amb The Lake i tot això, és que moltes vegades no som conscients de les conseqüències, no?, que significa que un llac doncs quedi sense aigua, que un riu quedi sense aigua, dels residus que llancem però que no es veuen, no? Aquestes conseqüències estan molt bé conèixer-les perquè no, de vegades no en som conscients. Ah, bueno, s'està assecant, sí,
0: clar,
2: bueno...
0: Se sent molt a parlar, no, d'això, sí, però sí, no a l'acció, no?
2: Què significa? Què pot significar, no?
0: La sessió inaugural estarà dedicada de forma molt especial a visibilitzar una realitat que sovint passa desapercebuda, la problemàtica dels residus invisibles que ens envolten. Com és habitual, en el certamen les sessions oferiran continguts d'alta qualitat centrats en la biodiversitat, el canvi climàtic i la protecció planetària. A més de les projeccions presencials a Calafell, l'esdeveniment mantindrà el seu característic format multipantalla, permetent que els continguts també es puguin seguir en línia per arribar a un públic encara més ampli. Si voleu més informació sobre reserves i la graella completa, es pot consultar al lloc web oficial de Sencine.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell serà aquest novembre l'escenari d'una de les grans cites de l'hoquei patins europeu. El pavelló Joan Ortoll acollirà la Final Four de la Continental Cup, que reunirà quatre dels principals clubs del continent els dies 14 i 15 de novembre. La competició comptarà amb la participació del Porto, el Barcelona, el Pons Lleida i el Club Patí Calafell, que tindrà l'oportunitat de disputar aquesta gran cita europea davant de la seva afició. La Final Four tindrà més un significat especialment important pel municipi. Coincidirà amb la celebració dels 75 anys d'història del Club Patí Calafell i es convertirà en el primer gran acte commemoratiu d'aquest aniversari. L'any 2026, un any històric per al Club Patí Calafell, perquè el club celebra, com dèiem, 75 anys d'història. Una trajectòria estretament vinculada a l'esport i a la vida social de Calafell. Que el primer gran acte de celebració d'aquest aniversari sigui precisament una Final Four europea disputada al Joan Ortoll i amb el Club Patí Calafell entre els quatre participants, converteix la cita en un esdeveniment especialment simbòlic. Durant tres quarts de segle, l'hoquei patins ha format part de la identitat esportiva de Calafell. Ara, el municipi pot celebrar aquesta trajectòria acollint una competició que reunirà algun dels millors equips europeus. La Continental Cup és una de les competicions amb més tradició de l'hoquei patins europeu. La seva primera edició es va disputar la temporada 1980-1981 i des d'aleshores ha reunit els grans clubs del continent. L'edició de 2025, la 44a de la història, es va disputar a Barcelos, Portugal, on es va proclamar campió després de derrotar el Porto. La cita que acollirà Calafell serà, per tant, la 45a edició de la Continental Cup, segons el recompte oficial de World Skate Europe. L'arribada de la Continental Cup reforça el posicionament de Calafell com a municipi de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. El pavelló Joan Ortoll tornarà a ser l'escenari d'una gran competició internacional i permetrà que milers d'aficionats i aficionades puguin viure a Calafell un cap de setmana d'hoquei patins d'alt nivell. L'esdeveniment també contribuirà a projectar el nom de Calafell més enllà del municipi i a generar activitat al voltant de la competició, amb la presència d'equips, aficions i visitants durant tot el cap de setmana. Per a l'Ajuntament de Calafell, l'organització d'aquesta Final Four representa una aposta per l'esport com a element de projecció de ciutat, al mateix temps que permet posar en valor la trajectòria d'un club estretament vinculat al municipi. 75 anys d'història del Club Patí Calafell, 45a edició de la Continental Cup, quatre grans equips europeus i un Joan Ortoll preparat per tornar a viure una gran festa de l'hoquei. Per tant, Calafell, el proper mes de novembre, serà una de les capitals europees de l'hoquei patins.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu. Les notícies del Baix Penedès.
0: Volem fer un recordatori a l'informatiu d'avui. La xarxa Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, ha reprès el servei gratuït d'autobús que connecta el nucli urbà del Vendrell amb l'hospital. La línia funciona com una alternativa de transport davant dificultats per estacionar vehicles privats als voltants del centre sanitari, provocada sobretot per l'actual fase de les obres d'ampliació de l'hospital vendrellenc. El servei està pensat tant per la ciutadania com també pels professionals del centre. L'autobús fa una ruta circular amb tres parades, el tanatori, l'estació d'autobusos i l'Hospital del Vendrell. La freqüència de pas és de 30 minuts. Les dues parades, situades al nucli urbà, es troben al costat de zones àmplies d'aparcament i de l'estació de tren, fet que permet utilitzar el servei també a persones que es desplacin fins a l'hospital des d'altres municipis. El servei funciona de dilluns a divendres, excepte els festius, amb dues franges horàries. Al matí l'autobús circula de dos quarts de 8 del matí a 2:45 de la tarda, mentre que la tarda i el vespre ho fa a 3:45 de la tarda i a 3:45 de la nit. Es tracta d'un servei provisional que es va posar en marxa durant el semestre, el primer del 2025, coincidint amb els treballs inicials de les obres d'ampliació de l'hospital, amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre assistencial amb el transport públic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: L'onzena edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre, arriba enguany a 63.045 infants. Segons ha explicat el Departament de Cultura, la iniciativa es fa del 15 d'octubre al 30 de novembre i compta amb 535 llibreries d'arreu del territori, una xifra que encara pot créixer. La campanya vol estimular la creació d'hàbits de la lectura en els infants de 6 anys i durant totes les etapes de la vida, tal com recull el Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Es pretén que els infants creïn la seva pròpia biblioteca personal. Els infants rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Allà podran bescanviar-la pel llibre infantil que més els agradi, sempre amb l'assessorament del llibreter o llibretera. Els més de 63.000 infants que aquest 2026 facin o hagin fet 6 anys rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Per tant, en cas que l'import del llibre triat sigui superior al valor de la targeta, que és de 14 euros, la persona que acompanyi l'infant haurà d'abonar la diferència de preu. L'any 2025, la campanya ja va arribar a més de 66.200 infants de 6 anys de tot Catalunya, dels quals 34.920, un 52,73%, van bescanviar la seva targeta per un llibre infantil. Des de que es va engegar la campanya per primera vegada l'any 2016, el percentatge d'infants participants

0: qualitat de proximitat.
1: Les alerts s'ha demostrat útil en moltes situacions, com els aiguats dels últims dies, però no ha estat exempt de controvèrsies. Per exemple, pel fet que alguns missatges que avisen de pluges torrencials en una localitat el rep també una població veïna on no cau ni una gota. Per això Protecció Civil treballa per poder enviar avisos SLR a zones més reduïdes i millora així la precisió dels avisos que es fan arribar a la població. El frec actualment impedeix enviar SLR a zones més petites respon a qüestions tecnològiques. Quan els telèfons estiguin preparats per rebre trucades satelitàries es podrà fer, han explicat. Ho ha dit la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler. De moment diu que no es pot fer un enviament més reduït i s'està treballant, ha explicat. Probablement, però, la transició no serà immediata. Tot el creixement important que viu el sector, la telefonia per satèl·lit no està generalitzada i la seva expansió ja comença a fer arribar la connectivitat a àrees rurals aïllades. Fins ara, un SLR es pot reduir a tot estirar a tota la zona que abasta l'antena telefònica que fa l'enviament i això poden ser molts quilòmetres de distància. Aquest fet explica que és un missatge de risc d'aiguats torrencials pugui arribar també a poblacions on tan sols ni plou. Mentre les connexions per satèl·lit no estiguin generalitzades, Protecció Civil s'adapta a les limitacions que imposa l'actual sistema. Per això no treu utilitat els SLR. Soler concreta que ara s'utilitzen sobretot per demanar precaució, és un crit d'alerta. Paral·lelament, Protecció Civil treballa per incorporar un SLR menys invasiu per avisos que no comportin un perill imminent. A Catalunya s'han enviat més de 150 SLR des de que es va activar fa 3 anys aquest servei públic d'alerta a través del mòbil. Tots han estat dins del nivell 1 de gravetat que correspon a les alertes que s'envien en situacions d'amenaça immediata per a la vida de les persones. Però hi ha dos nivells més per a prealertes que actualment encara no estan en ús amb el sistema SLR. Es tracta del nivell 2 per alertes amb consells sobre què cal fer davant d'algunes situacions de risc i el nivell 3 per demanar col·laboració ciutadana en casos determinats. Els SLRs que hem rebut fins ara, tots de nivell 1, s'envien simultàniament a tots els mòbils que són en una zona geogràfica i no es poden desactivar. En canvi, els de nivell 2 i 3 funcionen diferent. Quan s'envien, només el rebran els usuaris que tinguin activades les notificacions d'emergència al telèfon mòbil. En aquest sentit, aquests avisos es consideren menys invasius, ja que cadascú decideix si els té activats al seu dispositiu. La incorporació dels nous SLRs podria arribar en els pròxims mesos. El debat sobre els SLR també ha arribat al Parlament en una moció que ha exigit doncs revisar i actualitzar protocols per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. A més, es reclama més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. Fa uns dies hi va haver una altra iniciativa política en el debat de política general favorable a revisar el sistema d'alertes.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: El Banc dels Aliments de Catalunya ha presentat la 18a edició del Gran Recapte, que per primera vegada estarà dedicada a una temàtica concreta, les anomenades noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. L'edició arriba en un context d'encariment sostingut dels preus, amb uns aliments que, segons les entitats, han pujat prop d'un 32% a Catalunya des de l'any 2020. Els quatre bancs han fet una crida a aconseguir 17.000 persones voluntàries per la recollida que celebrarà del 13 al 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Les inscripcions s'han obert, ja s'ha fet el granrecapte.org. Segons els bancs dels aliments, cada mes 170.000 persones necessiten el seu suport a Catalunya. Les dades de context apunten a una mateixa direcció. Segons l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT, el risc de pobresa a Catalunya ha passat del 17,4% al 18,9% en un any i gairebé una de cada cinc persones viu per sota del llindar de pobresa. Les entitats citen també l'informe FOESA, segons el qual el 55% de les persones en situació d'exclusió social viuen en llars on qui la sustenta treballa. De fet, doncs, es destaca des del Banc dels Aliments un

0: Centre que funciona com una botiga de barri on cada any passen unes 5.300 persones i on poden triar la cistella i rebre acompanyament nutricional, social i laboral. Asseguren que els voluntaris detecten nous perfils que arriben al servei, amb vergonya i angoixa, sobretot famílies amb fills o persones que han patit un sotrac vital. El Banc dels Aliments han recordat que el Gran Recapte és la campanya de mobilització ciutadana més gran de Catalunya després de la marató del 3CAT, amb prop de 300.000 persones implicades. L'any passat es van recaptar 5,2 milions d'euros entre aliments i donacions econòmiques. Enguany la crida se centra en el voluntariat, amb el lema tan gran que només hi faltes tu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Les urgències oftalmològiques van augmentar un 50% arran de l'eclipsi. Només dos casos de gravetat. La majoria de les 400 persones ateses a urgències entre el 12 i el 13 d'agost tenien afeccions lleus, cosa que el Departament de Salut atribueix a l'ús correcte de les ulleres homologades. Tot apunta que els missatges que es van arribar per terra, mar i aire sobre la necessitat de no mirar l'eclipsi sense protecció van calar a la ciutadania. Si més no, aquesta és la conclusió que s'extreu de les dades facilitades pel Departament de Salut sobre les urgències oftalmològiques que es van atendre el mateix dia de l'eclipsi, el 12 d'agost o l'endemà, el dia 13. I és que malgrat que les urgències van augmentar un 50% respecte al que és habitual, la immensa majoria de persones presentaven afeccions lleus. De fet, només es van registrar dos casos, una mica més greus, amb pèrdua de visió durant uns quants dies. El gerent de la regió sanitària de Ferran Roche afirma que els dies 12 i 13 d'agost es van fer unes 400 urgències per problemes d'ulls, que habitualment se'n fan entre 250 i 275. La majoria de persones que van visitar ho van fer per problemes lleus, que es van atendre a l'atenció primària. Concretament, el 70% de les urgències ateses van ser per ull sec i el 30% restant per símptomes psicosomàtics. Tot i que la immensa majoria de les 400 urgències van ser lleus, es van registrar dos casos de més gravetat. Tot i les circumstàncies, que són diferents, a la pràctica totes dues persones van acabar observant l'eclipsi sense protecció. Arran d'això, tots dos van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Amb totes aquestes dades a la mà, des del Departament de Salut conclouen que la població va fer cas a les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres homologades. Gràcies a això, diuen, no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament d'Altafulla ha obert el període d'inscripcions per participar com a expositor a la Fira de Nadal 2026, que se celebra els dies 11, 12 i 13 de desembre a les places de l'Església i del Pou. La fira vol convertir-se en un espai de trobada, intercanvi i venda de productes relacionats amb el Nadal, la decoració nadalenca i les activitats pròpies d'aquestes dates. Alhora, l'esdeveniment busca contribuir a dinamitzar el centre d'Altafulla durant la campanya nadalenca. La convocatòria està oberta a empreses, persones autònomes, professionals, entitats i amics del Nadal d'Altafulla que hi vulguin participar. Són tres dies de Fira de Nadal. La programació obrirà al públic en els següents dies, el divendres dia 11 de desembre, dissabte i diumenge. Durant els tres dies hi haurà activitats i actuacions de dinamització per complementar l'oferta dels expositors i crear un ambient nadalenc als carrers i places. Les persones interessades han de formalitzar la preinscripció a través del formulari habilitat per l'Ajuntament. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 31 d'octubre. Al formulari caldrà facilitar dades de la persona responsable responsable una descripció dels productes que es volen exposar i fotografies de l'activitat o productes, així com indicar necessitats de material i altres requisits per muntar la parada. L'Ajuntament d'Altafulla comunicarà a partir del 16 de novembre quines persones han estat seleccionades. La selecció i la distribució dels espais van a càrrec del consistori, tenint en compte l'interès de cada proposta i la composició i diversitat de l'oferta comercial de la fira. L'Ajuntament d'Altafulla facilitarà subministrament elèctric, mentre que els expositors hauran de portar els allargadors i els elements d'il·luminació. En funció de la disponibilitat, també es podrà disposar de taules, cadires i carpes municipals que s'hauran de sol·licitar durant la inscripció. Durant les nits de divendres i dissabte hi haurà servei de vigilància. Tot i això, l'organització recomana als expositors prendre mesures necessàries per protegir les instal·lacions i les mercaderies. En el cas de les parades d'alimentació, caldrà complir tota la normativa sanitària aplicable i garantir la correcta protecció dels productes. Amb aquesta nova edició, l'Ajuntament d'Altafulla vol continuar consolidant la Fira de Nadal com un punt de trobada per al comerç, entitats i professionals i ciutadans. El consistori d'Altafulla anima establiments, creadors, artesans i entitats interessades a presentar la seva proposta i formar part d'aquest esdeveniment nadalenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Festival Internacional de Fotografia Escan de Tarragona celebrarà la 13a edició amb una programació centrada a les transformacions del món contemporani. Se celebrarà del 16 d'octubre al 29 de novembre amb el marc conceptual de la metamorfosi de Francs. Els postuals també, Saimon, sobre la modernitat líquida. Escan també planteja la mutació de fotografia com una construcció algorítmica, un flux, un simulacre i una possibilitat múltiple. El festival convertirà el moll de la costa en epicentre de la fotografia emergent internacional. Oferirà exposicions, projectes artístics, publicacions, tallers i activitats de mediació. L'exposició central del festival serà la Metamorfosis de Talent Talent. De fet, doncs, la mostra reuneix els projectes de 10 artistes seleccionats entre 1.013 propostes rebudes d'una cinquantena de països. Els treballs aborden els mecanismes de dominació i control institucional, la pressió social i emocional d'una societat hiperexigent i la metamorfosis íntima de l'àmbit familiar. La proposta més internacional és Alineacions, comissionada per Xavier De Luca, amb obres de Felipe Romero, Randa, Miquel, Samia, Abdo i Agnès. La mostra parteix del pensament de Franz, del concepte de conscienciació de Paulo i aborda estructures d'opressió i les seves transformacions sobre els cossos i els territoris. Al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona hi haurà una nova edició, enguany amb el Paradís com a destí, comissariada per Enric Montes. La mostra reuneix una selecció de fotollibres que exploren transformacions físiques, socials, tecnològiques, emocionals, climàtiques i culturals del nostre temps. La trobada professional Full Contact, Premi Fundació Privada Mútua Catalana, es farà al Teatret del Serrallo i es presentarà amb un gran espectacle. El projecte, produït específicament per al festival, aborda les ferides socioambientals i la memòria extractiva vinculada al riu Tinto, a Huelva. La programació incorpora diverses propostes vinculades a la memòria i al territori amb ejercicios taxonómicos sobre una mitologia clàssica. També s'estarà a Reus amb dues exposicions, empaquetats fotomatèrics d'Oriol Teixidor, a la Galeria d'Ara Quins, una proposta que transforma fotografies de viatge a través de la combinació amb altres materials. I un llindar de poca memòria i horitzó breu de Jorge Condé amb el comissariat de Màrius Domingo a l'Espai 1009. Aquest projecte aborda territoris litorals i ecosistemes sotmesos a processos de transformació per l'activitat humana i el canvi climàtic. El programa d'Escan Tarragona 2026 combina projectes de participació, formació i professionalització com Bloc, Escan Llavor i Escan Mediació, Una àmplia oferta d'activitats obertes a la ciutadania, amb tallers, visites, rutes fotogràfiques i propostes intergeneracionals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu.
0: Fins aquí l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 12 d'octubre. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem amb properes edicions dels serveis informatius. Ja serà, doncs, amb les edicions del dia d'avui i també ja demà habitualment, com cada dia, demà dimarts, dia 13 d'octubre, amb el primer informatiu del dia a les 8 del matí. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera, gràcies i fins la propera. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: Aquí i ara, Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

day.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari. Que...

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Tot el que buscava tenia ben a prop.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Nobodies. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Rius. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Rius.
2: Els poetes de tots els

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: No badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis, i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Dirigeix i presenta l'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a dos quarts de vuit del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 12 d'octubre. Avui és dia festiu i us expliquem les notícies més destacades. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sant Cine el 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials a la 33a edició. L'acte d'obertura tindrà lloc al Teatre Joan Colet a les 7 de la tarda, consolidant Calafell com un dels referents del cinema sostenible i de la conscienciació ecològica a Catalunya. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, repassem els titulars. Calafell acollirà la Final Four de la Continental Cup d'hoquei patins. El pavelló Joan es reunirà el 14 i 15 de novembre al Porto, el Barcelona i el Pons Lleida i el Club Patí Calafell en una gran cita europea que coincidirà amb el 75è aniversari del Club Calafellenc. La campanya Fa 6 anys, tria un llibre. Arriba aquest 2026 a 63.045 infants. La iniciativa compta amb almenys 535 llibreries d'arreu del territori. Protecció Civil treballa perquè els SLR puguin ser menys invasius i es geolocalitzin millor. Protecció Civil treballa per millorar la precisió dels avisos després de la controvèrsia per missatges rebuts en zones sense perill imminent. Les urgències oftalmològiques van augmentar un 50% arran de l'eclipsi, només amb dos casos de gravetat. El Gran Recapte se centra per primera vegada en les noves pobreses i demana 17.000 voluntaris. La recollida serà el 13 i 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Altafulla obre les inscripcions per participar a la Fira de Nadal. L'esdeveniment tindrà lloc a l'11, 12 i 13 de desembre.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sant Cine el pròxim 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. L'acte d'obertura tindrà lloc al Teatre Calafellenc Joan Colet a les 7 de la tarda, consolidant Calafell com un dels referents del cinema sostenible i de la conscienciació ecològica a Catalunya. Sota el lema d'enguany, deixa la teva empremta, el festival pretén impulsar la reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana a la Terra mitjançant produccions audiovisuals d'arreu del món. Escoltem el director del festival, en Jaume.
2: Tenim preparada aquest any una programació. Si l'any passat ja va ser una programació de gran qualitat, aquest any jo crec que fins i tot l'arribem a superar. Tenim produccions que venen avalades per grans premis, per grans festivals, produccions independents. Tornem a tenir dues produccions del Leonardo DiCaprio un altre cop, que es podran veure en primícia aquí, bueno, només a Calafell, de moment. És una programació molt variada, intentem que sigui una... No, com deia el Claudio, no? Deixar empremta, i aquestes pel·lícules jo crec que deixen empremta en moltes diferents situacions i reptes ambientals que tenim, no?
0: El director del Festival Sant Cine ha parlat de que a vegades no som conscients de les conseqüències que fem als humans amb el medi ambient.
2: No, pel tema dels residus, no? Que aquest any tenim un petit focus, doncs, parlant sobre aquests residus invisibles, no? Clar, el bo d'aquestes pel·lícules, no? Com deia ara amb The Lake i tot això, és que moltes vegades no som conscients de les conseqüències, no?, que significa que un llac doncs quedi sense aigua, que un riu quedi sense aigua, dels residus que llancem però que no es veuen, no? Aquestes conseqüències estan molt bé conèixer-les perquè no, de vegades no en som conscients. Ah, bueno, s'està assecant, sí,
0: clar,
2: bueno...
0: Se sent molt a parlar, no, d'això, sí, però sí, no, sí, però a l'acció, no?
2: Què significa? Què pot significar, no?
0: La sessió inaugural estarà dedicada de forma molt especial a visibilitzar una realitat que sovint passa desapercebuda, la problemàtica dels residus invisibles que ens envolten. Com és habitual, en el certamen les sessions oferiran continguts d'alta qualitat centrats en la biodiversitat, el canvi climàtic i la protecció planetària. A més de les projeccions presencials a Calafell, l'esdeveniment mantindrà el seu característic format multipantalla, permetent que els continguts també es puguin seguir en línia per arribar a un públic encara més ampli. Si voleu més informació sobre reserves i la graella completa, es pot consultar al lloc web oficial de Sencine.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell serà aquest novembre l'escenari d'una de les grans cites de l'hoquei patins europeu. El pavelló Joan Ortoll acollirà la Final Four de la Continental Cup, que reunirà quatre dels principals clubs del continent els dies 14 i 15 de novembre. La competició comptarà amb la participació del Porto, el Barcelona, el Pons Lleida i el Club Patí Calafell, que tindrà l'oportunitat de disputar aquesta gran cita europea davant de la seva afició. La Final Four tindrà més un significat especialment important pel municipi. Coincidirà amb la celebració dels 75 anys d'història del Club Patí Calafell i es convertirà en el primer gran acte commemoratiu d'aquest aniversari. L'any 2026, un any històric per al Club Patí Calafell, perquè el club celebra, com dèiem, 75 anys d'història. Una trajectòria estretament vinculada a l'esport i a la vida social de Calafell. Que el primer gran acte de celebració d'aquest aniversari sigui precisament una Final Four europea disputada al Joan Ortoll i amb el Club Patí Calafell entre els quatre participants, converteix la cita en un esdeveniment especialment simbòlic. Durant tres quarts de segle, l'hoquei patins ha format part de la identitat esportiva de Calafell. Ara, el municipi pot celebrar aquesta trajectòria acollint una competició que reunirà algun dels millors equips europeus. La Continental Cup és una de les competicions amb més tradició de l'hoquei patins europeu. La seva primera edició es va disputar la temporada 1980-1981 i des d'aleshores ha reunit els grans clubs del continent. L'edició de 2025, la 44a de la història, es va disputar a Barcelos, Portugal, on es va proclamar campió després de derrotar el Porto. La cita que acollirà Calafell serà, per tant, la 45a edició de la Continental Cup, segons el recompte oficial de World Skate Europe. L'arribada de la Continental Cup reforça el posicionament de Calafell com a municipi de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. El pavelló Joan Ortoll tornarà a ser l'escenari d'una gran competició internacional i permetrà que milers d'aficionats i aficionades puguin viure a Calafell un cap de setmana d'hoquei patins d'alt nivell. L'esdeveniment també contribuirà a projectar el nom de Calafell més enllà del municipi i a generar activitat al voltant de la competició, amb la presència d'equips, aficions i visitants durant tot el cap de setmana. Per a l'Ajuntament de Calafell, l'organització d'aquesta Final Four representa una aposta per l'esport com a element de projecció de ciutat, al mateix temps que permet posar en valor la trajectòria d'un club estretament vinculat al municipi. 75 anys d'història del Club Patí Calafell, 45a edició de la Continental Cup, quatre grans equips europeus i un Joan Ortoll preparat per tornar a viure una gran festa de l'hoquei. Per tant, Calafell, el proper mes de novembre, serà una de les capitals europees de l'hoquei patins.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu. Les notícies del Baix Penedès.
0: Volem fer un recordatori a l'informatiu d'avui. La xarxa Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, ha reprès el servei gratuït d'autobús que connecta el nucli urbà del Vendrell amb l'hospital. La línia funciona com una alternativa de transport davant dificultats per estacionar vehicles privats als voltants del centre sanitari, provocada sobretot per l'actual fase de les obres d'ampliació de l'hospital vendrellenc. El servei està pensat tant per la ciutadania com també pels professionals del centre. L'autobús fa una ruta circular amb tres parades: el tanatori, l'estació d'autobusos i l'Hospital del Vendrell. La freqüència de pas és de 30 minuts. Les dues parades, situades al nucli urbà, es troben al costat de zones àmplies d'aparcament i de l'estació de tren, fet que permet utilitzar el servei també a persones que es desplacin fins a l'hospital des d'altres municipis. El servei funciona de dilluns a divendres, excepte els festius, amb dues franges horàries. Al matí l'autobús circula de dos quarts de vuit del matí a dos quarts de 5 de la tarda, mentre que la tarda i el vespre ho fa a 3 quarts de 8 de la tarda i a 3 quarts d'11 de la nit. Es tracta d'un servei provisional que es va posar en marxa durant el semestre, el primer del 2025, coincidint amb els treballs inicials de les obres d'ampliació de l'hospital, amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre assistencial amb el transport públic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: L'onzena edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre, arriba enguany a 63.045 infants. Segons ha explicat el Departament de Cultura, la iniciativa es fa del 15 d'octubre al 30 de novembre i compta amb 535 llibreries d'arreu del territori, una xifra que encara pot créixer. La campanya vol estimular la creació d'hàbits de la lectura en els infants de 6 anys i durant totes les etapes de la vida, tal com recull el Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Es pretén que els infants creïn la seva pròpia biblioteca personal. Els infants rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Allà podran bescanviar-la pel llibre infantil que més els agradi, sempre amb l'assessorament del llibreter o llibretera. Els més de 63.000 infants que aquest 2026 facin o hagin fet 6 anys rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Per tant, en cas que l'import del llibre triat sigui superior al valor de la targeta, que és de 14 euros, la persona que acompanyi l'infant haurà d'abonar la diferència de preu. L'any 2025, la campanya ja va arribar a més de 66.200 infants de 6 anys de tot Catalunya, dels quals 34.920, un 52,73%, van bescanviar la seva targeta per un llibre infantil. Des de que es va engegar la campanya per primera vegada l'any 2016, el percentatge d'infants participants ha augmentat des del 38,3% fins al prop d'un 60% en les darreres edicions. L'any 2025, el nombre de llibreries que hi participaven a la campanya va ser similar a la del 2024, uns 533 llibreries amb una extensió com més gran arreu de Catalunya. Pel que fa a la tipologia de llibreries amb índex més alt de bescanvis de la targeta, les llibreries independents van acumular més vendes que les cadenes. Fa 6 anys, triar un llibre és una campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya que compta amb el suport del Departament de Cultura a través de l'Institut de les Empreses Culturals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Les alerts s'ha demostrat útil en moltes situacions, com els aiguats dels últims dies, però no ha estat exempt de controvèrsies. Per exemple, pel fet que alguns missatges que avisen de pluges torrencials en una localitat el rep també una població veïna on no cau ni una gota. Per això Protecció Civil treballa per poder enviar avisos SLR a zones més reduïdes i millora així la precisió dels avisos que es fan arribar a la població. El frec actualment impedeix enviar SLR a zones més petites respon a qüestions tecnològiques. Quan els telèfons estiguin preparats per rebre trucades satelitàries es podrà fer, han explicat. Ho ha dit la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler. De moment diu que no es pot fer un enviament més reduït i s'està treballant, ha explicat. Probablement, però, la transició no serà immediata. Tot el creixement important que viu el sector, la telefonia per satèl·lit no està generalitzada i la seva expansió ja comença a fer arribar la connectivitat a àrees rurals aïllades. Fins ara, un SLR es pot reduir a tot estirar a tota la zona que abasta l'antena telefònica que fa l'enviament i això poden ser molts quilòmetres de distància. Aquest fet explica que és un missatge de risc d'aiguats torrencials pugui arribar també a poblacions on tan sols ni plou. Mentre les connexions per satèl·lit no estiguin generalitzades, Protecció Civil s'adapta a les limitacions que imposa l'actual sistema. Per això no treu utilitat els ESALER. Soler concreta que ara s'utilitzen sobretot per demanar precaució, és un crit d'alerta. Paral·lelament, Protecció Civil treballa per incorporar un ESALER menys invasiu per avisos que no comportin un perill imminent. A Catalunya s'han enviat més de 150 ESALER des de que es va activar fa 3 anys aquest servei públic d'alerta a través del mòbil. Tots han estat dins del nivell 1 de gravetat que correspon a les alertes que s'envien en situacions d'amenaça immediata per a la vida de les persones. Però hi ha dos nivells més per a prealertes que actualment encara no estan en ús amb el sistema ESALER. Es tracta del nivell 2 per alertes amb consells sobre què cal fer davant d'algunes situacions de risc i el nivell 3 per demanar col·laboració ciutadana en casos determinats. Els ESALERs que hem rebut fins ara, tots de nivell 1, s'envien simultàniament a tots els mòbils que són en una zona geogràfica i no es poden desactivar. En canvi, els de nivell 2 i 3 funcionen diferent. Quan s'envien, només el rebran els usuaris que tinguin activades les notificacions d'emergència al telèfon mòbil. En aquest sentit, aquests avisos es consideren menys invasius, ja que cadascú decideix si els té activats al seu dispositiu. La incorporació dels nous ESALERs podria arribar en els pròxims mesos. El debat sobre els ESALER també ha arribat al Parlament en una moció que ha exigit doncs revisar i actualitzar protocols per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. A més, es reclama més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. Fa uns dies hi va haver una altra iniciativa política en el debat de política general favorable a revisar el sistema d'alertes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: El Banc dels Aliments de Catalunya ha presentat la 18a edició del Gran Recapte, que per primera vegada estarà dedicada a una temàtica concreta, les anomenades noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. L'edició arriba en un context d'encariment sostingut dels preus, amb uns aliments que, segons les entitats, han pujat prop d'un 32% a Catalunya des de l'any 2020. Els quatre bancs han fet una crida a aconseguir 17.000 persones voluntàries per la recollida que celebrarà del 13 al 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Les inscripcions s'han obert, ja s'ha fet al granrecapte.org. Segons els bancs dels aliments, cada mes 170.000 persones necessiten el seu suport a Catalunya. Les dades de context apunten a una mateixa direcció. Segons l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT, el risc de pobresa a Catalunya ha passat del 17,4% al 18,9% en un any i gairebé una de cada 5 persones viu per sota del llindar de pobresa. Les entitats citen també l'informe FOESA, segons el qual el 55% de les persones en situació d'exclusió social viuen en llars on qui les sustenta treballa. De fet, doncs, es destaca des del Banc dels Aliments un centre que funciona com una botiga de barri on cada any passen unes 5.300 persones i on poden triar la cistella i rebre acompanyament nutricional, social i laboral. Asseguren que els voluntaris detecten nous perfils que arriben al servei, amb vergonya i angoixa, sobretot famílies amb fills o persones que han patit un sotrac vital. El Banc dels Aliments han recordat que el Gran Recapte és la campanya de mobilització ciutadana més gran de Catalunya després de la marató del 3CAT, amb prop de 300.000 persones implicades. L'any passat es van recaptar 5,2 milions d'euros entre aliments i donacions econòmiques. Enguany la crida se centra en el voluntariat, amb el lema tan gran que només hi faltes tu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Les urgències oftalmològiques van augmentar un 50% arran de l'eclipsi. Només dos casos de gravetat. La majoria de les 400 persones ateses a urgències entre el 12 i el 13 d'agost tenien afeccions lleus, cosa que el Departament de Salut atribueix a l'ús correcte de les ulleres homologades. Tot apunta que els missatges que es van arribar per terra, mar i aire sobre la necessitat de no mirar l'eclipsi sense protecció van calar a la ciutadania. Si més no, aquesta és la conclusió que s'extreu de les dades facilitades pel Departament de Salut sobre les urgències oftalmològiques que es van atendre el mateix dia de l'eclipsi, el 12 d'agost o l'endemà, el dia 13. I és que malgrat que les urgències van augmentar un 50% respecte al que és habitual, la immensa majoria de persones presentaven afeccions lleus. De fet, només es van registrar dos casos, una mica més greus, amb pèrdua de visió durant uns quants dies. El gerent de la regió sanitària, de Ferran Roche, afirma que els dies 12 i 13 d'agost es van fer unes 400 urgències per problemes d'ulls, que habitualment se'n fan entre 250 i 275. La majoria de persones que van visitar ho van fer per problemes lleus, que es van atendre a l'atenció primària. Concretament, el 70% de les urgències ateses van ser per ull sec i el 30% restant per símptomes psicosomàtics. Tot i que la immensa majoria de les 400 urgències van ser lleus, es van registrar dos casos de més gravetat. Tot i les circumstàncies, que són diferents, a la pràctica totes dues persones van acabar observant l'eclipsi sense protecció. Arran d'això, tots dos van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Amb totes aquestes dades a la mà, des del Departament de Salut conclouen que la població va fer cas a les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres homologades. Gràcies a això, diuen, no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament d'Altafulla ha obert el període d'inscripcions per participar com a expositor a la Fira de Nadal 2026, que se celebra els dies 11, 12 i 13 de desembre a les places de l'Església i del Pou. La fira vol convertir-se en un espai de trobada, intercanvi i venda de productes relacionats amb el Nadal, la decoració nadalenca i les activitats pròpies d'aquestes dates. Alhora, l'esdeveniment busca contribuir a dinamitzar el centre d'Altafulla durant la campanya nadalenca. La convocatòria està oberta a empreses, persones autònomes, professionals, entitats i amics del Nadal d'Altafulla que hi vulguin participar. Són tres dies de Fira de Nadal. La programació obrirà al públic en els següents dies, el divendres dia 11 de desembre, dissabte i diumenge. Durant els tres dies hi haurà activitats i actuacions de dinamització per complementar l'oferta dels expositors i crear un ambient nadalenc als carrers i places. Les persones interessades han de formalitzar la preinscripció a través del formulari habilitat per l'Ajuntament. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 31 d'octubre. Al formulari caldrà facilitar dades de la persona responsable, una descripció dels productes que es volen exposar i fotografies de l'activitat o productes, així com indicar necessitats de material i altres requisits per muntar la parada. L'Ajuntament d'Altafulla comunicarà a partir del 16 de novembre quines persones han estat seleccionades. La selecció i la distribució dels espais van a càrrec del consistori, tenint en compte l'interès de cada proposta i la composició i diversitat de l'oferta comercial de la fira. L'Ajuntament d'Altafulla facilitarà subministrament elèctric, mentre que els expositors hauran de portar els allargadors i els elements d'il·luminació. En funció de la disponibilitat, també es podrà disposar de taules, cadires i carpes municipals que s'hauran de sol·licitar durant la inscripció. Durant les nits de divendres i dissabte hi haurà servei de vigilància. Tot i això, l'organització recomana als expositors prendre mesures necessàries per protegir les instal·lacions i les mercaderies. En el cas de les parades d'alimentació, caldrà complir tota la normativa sanitària aplicable i garantir la correcta protecció dels productes. Amb aquesta nova edició, l'Ajuntament d'Altafulla vol continuar consolidant la Fira de Nadal com un punt de trobada per al comerç, entitats i professionals i ciutadans. El consistori d'Altafulla anima establiments, creadors, artesans i entitats interessades a presentar la seva proposta i formar part d'aquest esdeveniment nadalenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Festival Internacional de Fotografia Escan de Tarragona celebrarà la 13a edició amb una programació centrada a les transformacions del món contemporani. Se celebrarà del 16 d'octubre al 29 de novembre amb el marc conceptual de la metamorfosi de Francs. Els postuals també, Saimon, sobre la modernitat líquida. Escan també planteja la mutació de fotografia com una construcció algorítmica, un flux, un simulacre i una possibilitat múltiple. El festival convertirà el moll de la costa en epicentre de la fotografia emergent internacional. Oferirà exposicions, projectes artístics, publicacions, tallers i activitats de mediació. L'exposició central del festival serà la Metamorfosis de Talent Talent. De fet, doncs, la mostra reuneix els projectes de 10 artistes seleccionats entre 1.013 propostes rebudes d'una cinquantena de països. Els treballs aborden els mecanismes de dominació i control institucional, la pressió social i emocional d'una societat hiperexigent i la metamorfosi íntima de l'àmbit familiar. La proposta més internacional és Alineacions, comissionada per Xavier De Luca, amb obres de Felipe Romero, Randa, Miquel, Samia, Abdo i Agnès. La mostra parteix del pensament de Franz, del concepte de conscienciació de Paulo i aborda estructures d'opressió i les seves transformacions sobre els cossos i els territoris. Al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona hi haurà una nova edició, enguany amb el Paradís com a destí, comissariada per Enric Montes. La mostra reuneix una selecció de fotollibres que exploren transformacions físiques, socials, tecnològiques, emocionals, climàtiques i culturals del nostre temps. La trobada professional Full Contact, Premi Fundació Privada Mútua Catalana, es farà al Teatret del Serrallo i es presentarà amb un gran espectacle. El projecte, produït específicament per al festival, aborda les ferides socioambientals i la memòria extractiva vinculada al riu Tinto, a Huelva. La programació incorpora diverses propostes vinculades a la memòria i al territori amb ejercicios taxonómicos sobre una mitologia clàssica. També s'estarà a Reus amb dues exposicions, empaquetats fotomatèrics d'Oriol Teixidor a la Galeria d'Ara Quins, una proposta que transforma fotografies de viatge a través de la combinació amb altres materials. I un llindar de poca memòria i horitzó breu de Jorge Condé amb el comissariat de Màrius Domingo a l'Espai 1009. Aquest projecte aborda territoris litorals i ecosistemes sotmesos a processos de transformació per l'activitat humana i el canvi climàtic. El programa d'Escan Tarragona 2026 combina projectes de participació, formació i professionalització com Bloc, Escan Llavor i Escan Mediació, una àmplia oferta d'activitats obertes a la ciutadania amb tallers, visites, rutes fotogràfiques i propostes intergeneracionals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu.
0: Fins aquí l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 12 d'octubre. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem amb properes edicions dels serveis informatius. Ja serà, doncs, amb les edicions del dia d'avui i també ja demà habitualment, com cada dia, demà dimarts, dia 13 d'octubre, amb el primer informatiu del dia a les 8 del matí. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera, gràcies i fins la propera. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: La precampanya electoral marca un 12 d'octubre molt crispat. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
2: Espanya celebra avui la seva festa nacional en un ambient clarament condicionat per l'avançament de les eleccions generals, Marta Prats.
4: Els Reis reben a aquesta hora les principals autoritats de l'Estat al Palau Reial després de la tradicional desfilada militar del matí pel centre de Madrid, on ha assistit un any més el president Salvador Illa i on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat escridassat i insultat.
2: Anem doncs cap a Madrid, Dani Sanzeja.
5: Una desfilada on no ha faltat cap dels elements habituals, des de la cabra de la Legió als insults a Pedro Sánchez, que enguany han guanyat terreny a les xiulades.
6: ¡Hijo de puta, Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
5: La crispació s'ha traslladat ara a la Puerta del Sol, on la policia ha separat la gentada que venia de la desfilada amb banderes espanyoles i que s'havien posat a increpar els acampats per l'habitatge, les protestes, però també el clima preelectoral o l'aplicació de l'amnistia marcaran en uns minuts les converses informals a la recepció dels Reis al Palau Reial.
2: I mentrestant, a Barcelona, la manifestació de la Hispanitat s'ha dedicat enguany a Ceuta, amb PP i Vox a la capçalera i, amb final, a la Gran Via, per evitar coincidir precisament amb l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya, que les formacions de dretes havien demanat desallotjar.
4: No hi ha hagut incidents, però sí certa tensió. Col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació de la Hispanitat i han anat a l'acampada per donar-hi suport.
2: Barcelona, Anna Escura i Anna Alfonso.
7: Crits de viva Espanya, insults a Pedro Sánchez i moltes consignes en suport de Ceuta. La ciutat autònoma ha estat la protagonista indiscutible d'una manifestació en què tant PP com Vox s'han erigit com els únics capaços de resoldre el conflicte migratori. 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la manifestació de Barcelona.
8: Més de 500 persones, moltes d'elles amb estelades i entonant càntics antifeixistes, s'han concentrat per protegir l'accés a l'acampada per l'habitatge i cridant contra els manifestants del 12 d'octubre, que es trobaven a pocs metres, separats per una desena de furgonetes de la Brimo. Una mobilització que ja ha acabat i que consideren que ha estat un èxit.
2: Tot això, com us diem, en ple context preelectoral. Avui és notícia que Esquerra i Podem han oficialitzat la seva aliança i és notícia de fa molt pocs minuts que els comuns carreguen contra Gabriel Rufián i es mostren molt decebuts contra qui serà candidat d'Esquerra Republicana en aquestes eleccions, precisament perquè li atribueixen la divisió de l'esquerra que ell diuen volia unir. Al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en el Fòrum de Seguretat de Varsovia, des d'on l'OTAN vol explicar com es prepara per un possible atac rus. Anem ara a Brussel·les, Bruno Fortea.
9: La nova estratègia de l'OTAN posa el focus en la prevenció. Gràcies a la intel·ligència artificial, l'Aliança Atlàntica diu que podrà anticipar millor els moviments enemics i evitar que un atac els agafi per sorpresa. Un cop consumada una hipotètica agressió militar, l'objectiu immediat serà frenar l'avenç enemic i, si cal, atacar la rereguarda. Els aliats insisteixen que això són plans per a un escenari hipotètic i descarten una invasió imminent de Rússia.
2: I a la cultura passarem per París, on Maria del Mar Bonet va rememorar ahir al vespre el seu històric concert a la Sala Olímpia del 1975. I ho va fer, com sentiu, amb dedicatòria inclosa a Carles Puigdemont, que hi era quan va cantar el Què volen aquesta gent. Per les 3, com sempre, arribaran als esports. Ricard Isidro, deixem la Lliga enrere i avui ja amb la prèvia de la Champions.
10: Sí, amb la marca de la Champions. De fet, el Barça viatja hores d'ara cap a Turquia. Els blaugranes juguen demà la segona jornada de la Lliga de Campions al camp del Galatasaray, encara sense Rafinha, que no ha viatjat amb l'equip, tot i que són optimistes. A la segona divisió, el Girona tanca aquest vespre la jornada al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off. Hi ha 4 punts de l'ascens directe. I un punt més, i és que el Mataró s'ha endut aquest migdia la Supercopa Femenina de Waterpolo després de superar per 15 gols a 5 el Sant Andreu.
2: Avui és dia d'operació tornada per tothom que ha pogut encadenar 3 dies seguits de festes. S'espera que 270.000 vehicles entrin a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les hores més complicades seran a partir de les 5 de la tarda i fins ben entrat al vespre. Ara, però, com tenim la circulació, Mariluz García.
0: Bon dia. Doncs de moment les retencions són localitzades. La C-14 tallada a Organyà a l'Alt Urgell a causa d'un accident i a l'autopista C-33 aturats a Montcada i Reixac en direcció Barcelona perquè ja han retirat un vehicle avariat. S'intensifica el trànsit en alguns punts de l'AP-7 en direcció Barcelona, però de moment sense cues.
2: I ara temps pel temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, amb panorama certament estable.
12: Sí, bona tarda. Un panorama 100% estable. Això no vol dir, però, 100% de sol a tot arreu. Sí, alguns intervals de núvols cap al nord i nord-est, a l'est de Catalunya, i, en canvi, més sol a ponent i al sud. De cara a demà, temps semblant al d'avui i sempre amb el cel més serè, amb menys núvols, demà cap al Pirineu durant el matí i durant la tarda gran part de la meitat oest de Catalunya. De fet, fins dijous o divendres, tot igual, i amb més aviat calor a migdia, fresca de nit, i per tant, doncs el que dèiem al començar, temps plàcid.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ara passen 6 minuts d'avui, que és 12 d'octubre. I la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre ha marcat els actes oficials d'aquest dia de la hispanitat. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat rebut, com sentíem a la portada, amb crits i insults a la desfilada militar, on, en canvi, no ha assistit el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha preferit viatjar a Ceuta. Ara tot el focus s'ha traslladat al Palau Reial en la tradicional recepció d'aquest dia de la hispanitat, on els reis reben les principals autoritats de l'Estat. Anem cap allà. Dani Sandeja, bon dia.
13: Bon dia. Amb ambient crispat ha començat la jornada i amb crispació segueix a hores d'ara perquè grups de persones que venien de la desfilada amb banderes espanyoles i amb creus de Borgonya es dirigeixen i estan allà a la Porta del Sol, on increpen a les persones que hi acampen per l'habitatge des de fa dues setmanes mentre la policia tracta de separar els dos grups. I veiem que ha començat amb crispació perquè, com ja és habitual en esta cita, Pedro Sánchez ha estat rebut amb una sonora escridassada i amb insults com estos.
6: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez!
13: El president del govern espanyol l'han acompanyat la majoria dels seus ministres. No hi eren tres dels cinc ministres de Sumar, ara ocupats en les negociacions per la nova coalició d'esquerres. Tampoc, com deies, hi era el líder de Vox, Santiago Abascal, que és a Ceuta, acompanyat per líder de l'extrema dreta francesa, i evita així la foto amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Entre els presidents autonòmics hi havia el de la Generalitat, Salvador Illa, per tercera vegada consecutiva, i que des de les xarxes enviava un missatge on reivindicava la contribució de Catalunya a una Espanya plural. També a les xarxes, Pedro Sánchez convidava a viure el dia de la hispanitat des de la diversitat.
14: Lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos y que hoy forma parte de nuestro día a día. El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar, tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa.
13: Un missatge amb clara lectura preelectoral que serà l'ambient dominant ara a la recepció posterior al besamans que està tenint lloc al Palau Reial. Allà són habituals les converses informals entre periodistes, polítics i jutges, i entre els temes d'interès hi haurà segur l'avançament electoral, però també el calendari d'aplicació de l'amnistia.
2: Doncs això és el que ha passat i està passant ara mateix a Madrid, amb aquesta tensió també a la Puerta del Sol, amb aquesta acampada i aquests manifestants que hi han anat a protestar i en molts casos a increpar els acampats. A Barcelona, mentrestant, PP i Vox han traslladat la crisi de Ceuta als carrers de la capital en aquesta manifestació del 12 d'octubre. Centenars de persones han recorregut el Passeig de Gràcia per donar suport a la ciutat autònoma després de la crisi migratòria que hi va esclatar a l'estiu. Barcelona, Anna Escura.
7: Bon dia. 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la manifestació per commemorar el 12 d'octubre a Barcelona. Crits de Viva Espanya, insults a Pedro Sánchez i moltes banderes de Ceuta han marcat el recorregut de la marxa, que avui s'ha acabat a la confluència del Passeig de Gràcia amb la Gran Via. Ceuta i la crisi migratòria han estat les protagonistes de la marxa d'avui. Alejandro Fernández, president del PP a Catalunya.
15: Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado. Pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España. Pronto habrá un cambio en España que permita protegerles.
7: Vox també ha participat a la manifestació, tot i que abans, a les 11, ha organitzat un acte propi a la plaça del Rei de Barcelona. Ignacio Garriga, secretari general del partit a Catalunya.
16: Vox hoy está donde tiene que estar, en Ceuta, defendiendo nuestra soberanía ante la invasión marroquí y, por supuesto, también está en Cataluña, para lanzar un mensaje de unidad al conjunto de los catalanes en un momento crucial, como es el 29 de noviembre y las amenazas a las que nos enfrentamos.
7: La manifestació ha acabat amb els tradicionals parlaments, entre d'altres el de l'exlíder històric del PP, Alejo Vidal Quadras, que ha fet una defensa aferrissada de la nació espanyola i el cristianisme. Els himnes de Ceuta i d'Espanya han tancat l'acte d'avui.
2: I en paral·lel... uns 500 antifeixistes s'han concentrat aquest migdia a la plaça Catalunya davant de l'acampada per l'habitatge a pocs metres d'aquesta manifestació que hi havia d'acabar. No hi ha hagut enfrontaments, però sí certa tensió. Anem ara a la plaça Catalunya. Anna Alfonso.
8: Bon dia. Centenars de persones s'han concentrat poc després de les 12 del migdia per protegir l'accés a l'acampada per l'habitatge i contra els manifestants del 12 d'octubre. Molts d'ells amb estelades i cridant càntics antifeixistes s'han mobilitzat per plantar cara a uns manifestants, els de la Hispanitat, que es trobaven a pocs metres a la cruïlla de Passeig de Gràcia i Gran Via. Entremig, una desena de furgonetes de la Brimo, dels Mossos d'Esquadra, per evitar que les dues mobilitzacions es trobessin i nervis quan algun manifestant saltava el perímetre acordat, però finalment no hi ha hagut incidents. A quarts de dues, la concentració antifeixista s'ha acabat i l'organització creu que ha estat un èxit. Juan Manuel és membre de la coordinadora antifeixista.
17: Fem una valoració molt positiva en quant a que la mobilització de la gent ara a les 12 ha sigut molt forta. Tenem que el jovent torna a demostrar que Barcelona és antifeixista i, bueno, estem molt digregades, però encara així hem aconseguit que això sigui un fortí antifeixista, que era l'objectiu.
8: Les més de 700 tendes continuen plantades a plaça Catalunya, avui amb els accessos molt més protegits que en dies anteriors, amb tanques i voluntaris i amb nous acampats que s'hi han afegit en les últimes hores.
2: Doncs això és el que ha donat de si aquest dia de la Hispanitat, com us dèiem, marcat pel context preelectoral i de cara a aquestes eleccions. Avui tenim doble notícia. D'una banda, Esquerra i Podem confirmen la seva aliança per aquests comicis, de l'altra, els comuns s'hi mostren absolutament decebuts. Anem per ordre, doncs. Esquerra Republicana i Podem fan aquest pas, fan aquest anunci oficial que sumen esforços de cara a la campanya per les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra integrarà a les seves llistes persones de l'entorn de Podem com a independents. El candidat dels Republicans, Gabriel Rufián, i Montero també faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. Marta Corbalán.
18: Durant mesos, Rufián ha defensat un front ampli de les esquerres, però finalment el seu partit ha acceptat limitar l'entesa amb Podem. Rufián i Montero compartiran actes de campanya i Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Aquest acord, però, podria complicar una altra entesa entre el Partit Morat i el Front Ampli, que és la coalició d'esquerres que tot apunta que encapçalarà Ada Colau. Tot i que a priori sembla difícil que aquesta coalició acabi integrant Podem, la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, i el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, estan convençuts que l'acord amb els d'Irene Montero encara és possible. Són declaracions a Radio Televisió Espanyola.
19: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
20: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
18: Els comuns, un altre dels partits que integren el Front Ampli, han expressat la profunda decepció que, segons ells, ha provocat entre l'electorat d'esquerres l'acord dels republicans amb Podem. Acusen Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I mentre totes aquestes esquerres intenten fer encaixar les peces del puzzle, la CUP ja ha ratificat avui que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després que la Mesa Nacional del Partit optés dissabte per no concórrer a la cita electoral.
2: Ara falta un minut per un quart de tres. I és moment de marxar cap a Brussel·les. L'OTAN es posa a punt des d'un punt de vista teòric per respondre a un atac militar rus en el marc d'un fòrum de seguretat a Varsovia. L'Aliança ha presentat un nou pla estratègic titulat Teoria de la Victòria, en què posa l'accent en la prevenció, però també a aturar les tropes enemigues i atacar la rereguarda, tot plegat amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Com deien, anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bon dia.
9: Hola, bon dia. El comandant suprem de l'OTAN, Alexis Brinkevich, diu que gràcies als avenços de la intel·ligència artificial podran anticipar millor els moviments russos.
1: És poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
9: Si es consumés un atac contra l'OTAN, el primer objectiu, diu, serà bloquejar les tropes rivals. Però si amb això no n'hi hagués prou, obre la porta a atacar la rereguarda en territori del país enemic.
1: Trencarem el sistema de combat utilitzat contra nosaltres. Això inclou no només la força atacant en si, sinó tot el que li dona suport, la manté o la controla.
9: Per tant, fàbriques, xarxes de transport i dipòsits de combustible quedarien en el punt de mira de l'OTAN. L'Aliança Atlàntica avisa al Kremlin que estan preparats avui mateix per a una guerra.
1: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
9: Tot i això, descarta un atac imminent de Rússia contra cap país de l'OTAN.
2: Més enllà d'un hipotètic enfrontament directe com el que planteja l'OTAN, la Unió Europea constata que els anuncis de Trump sobre Ucraïna no tenen traducció real sobre el terreny. L'últim exemple és la treva energètica anunciada el cap de setmana pel president nord-americà i que avui s'ha analitzat en un Consell d'Exteriors dels 27. Bruno.
9: Sí, una treva que, de moment, la Unió Europea no s'acaba de creure. Rússia evita confirmar que hi hagi un alto al foc contra infraestructures d'energia i la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, desconfia dels plans de Moscou.
21: Encara no hem vist que Rússia s'hi adhereixi. Personalment, també m'agradaria que l'alto al foc inclogués la prohibició de matar gent i que no només vagi sobre energia.
9: Kaya Kallas també ha criticat els Estats Units per haver aixecat les sancions al dièsel rus per abaixar els preus dels carburants.
21: Si volem acabar aquesta guerra, l'única manera de fer-ho és pressionant més Rússia i demanaríem als Estats Units que apliquin les sancions, que s'apliquin perquè realment puguem acabar amb aquesta guerra.
9: Diu que la Unió Europea sí que continuarà pressionant el Kremlin i, de fet, avui han aprovat noves sancions contra 1.600 persones i entitats vinculades a la indústria militar russa. És la xifra més gran de castigats que s'ha fet mai des de l'esclat de la guerra a Ucraïna.
2: I precisament en aquest context, almenys 12 persones han quedat ferides aquesta matinada a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna, en un atac rus que també ha provocat danys en unes instal·lacions de gas. I d'aquesta manera es fa evident que l'alto al foc de Trump encara no existeix i les dues parts s'han creuat missatges en què no s'entreveu cap treva pròxima, Albert Manyà.
10: Sí, el ministre d'Afers Estrangers

0: a Washington del compliment de la seva part de l'acord.
1: Anem explicant. Els últims dies a Europa s'han disparat aquestes alarmes per un possible atac rus, però Vladimir Putin ho nega i fa servir aquesta agressivitat com una eina de dissuasió per espantar la població europea i que els seus governs deixin d'armar Ucraïna. Anem ara a Moscou. Cristina Solias.
2: Bon dia. La diplomàcia del Kremlin es basa en la idea d'escalar per desescalar, és a dir, amenaça Europa amb un atac desproporcionat amb l'objectiu que els líders comunitaris es facin enrere i es pleguin a les condicions russes. Segons explica Catalunya Ràdio, l'investigador del Centre d'Estudis Europeus i Internacionals de Moscou, Prohor Tievin, és una estratègia que de moment els està funcionant.
3: És una situació extremament preocupant i perillosa, però de moment, quan alguns europeus s'acosten massa a una línia perillosa, Rússia fa determinats moviments i sembla que els europeus encara saben interpretar-los i fan marxa enrere.
2: Rússia intenta que Europa retiri el suport militar a Ucraïna a través d'amenaces i de guerra híbrida, però sap que hi ha fronteres que no pot creuar. Tot i així, com demostren les declaracions de Tievin, Moscou juga permanentment a l'ambigüitat.
3: Al meu entendre, no hi ha cap motiu per envair un país de l'OTAN, ni n'hi pot haver. Si es produeixen provocacions greus, naturalment hi pot haver una resposta.
2: És la mateixa ambigüitat que utilitza Putin quan nega que vulgui fer sabotatges, per exemple, a les fàbriques d'armament europees, però alhora reconeix que són una amenaça per a Rússia. En definitiva, el Kremlin atribueix la por dels països europeus a la histèria antirussa i assegura que només es protegeix d'una possible agressió. Ara bé, aquesta retòrica defensiva és la mateixa que Putin va fer servir per justificar la invasió d'Ucraïna.
1: Fins aquí la crònica internacional, però avui també és notícia aquest anunci.
4: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2026 prize in economic sciences to Robert E. Hall and Michael Woodford.
1: Aquests dos economistes nord-americans, Robert E. Hall i Michael Woodford, han estat guardonats, com se'n diu, amb el Premi Nobel d'Economia. La Reial Acadèmia Sueca de les Ciències ha premiat els dos acadèmics pels seus estudis centrats a reduir la volatilitat del sistema econòmic i estudiar mecanismes que contribueixen a l'estabilitat. Joan Aleix Mata.
5: Sí, bona part de la seva trajectòria l'han centrat a demostrar com les institucions econòmiques poden estimular o frenar la demanda i evitar fluctuacions dràstiques aplicant mesures fiscals i monetàries basant-se en les teories de l'economista John Maynard Keynes. Robert Hall i Michael Woodford van desenvolupar models macroeconòmics incorporant fonaments de teoria microeconòmica, analitzant, per exemple, com les decisions dels nuclis familiars poden afectar el conjunt de l'economia o com l'anunci de polítiques concretes pot tenir un impacte directe en el consum dels ciutadans. Les seves aportacions van ajudar a construir el marc teòric que avui en dia fan servir, per exemple, institucions com la Reserva Federal o el Banc Central Europeu. El guardó atorgat avui és l'últim Premi Nobel d'aquest any que faltava per saber-se.
1: I avui també és notícia un altre element que fa moure l'economia. És el dia d'operació tornada de 3 dies de festa. Això per qui els ha tingut. El Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria concentrats a partir de 4:45 d'aquesta tarda. Mònica Mas.
6: Sí, per això s'han engegat mesures especials de circulació a la P7 amb carrils addicionals i restriccions pels camions. Ho explica el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Si anem al nord de la P7, hi haurà un carril addicional des del que és Llinars del Vallès fins a l'alçada de Montornès. Hi haurà un carril addicional a la tarda, també hi haurà restricció de camions de 5 de la tarda a les 10 del vespre, per tant també això dona més capacitat. I al sud també hi haurà un carril addicional des de Vilafranca fins al que és Molins de Rei.
6: Pel que fa al retorn des de llocs de muntanya, la Miel ha fet un avís, no refiar-se gaire dels navegadors.
7: Desvien el trànsit cap a carreteres que són impracticables, a vegades pistes forestals, i que ens ha complicat en algun retorn rescats fins i tot de muntanya. Hem hagut d'anar a buscar gent travessant per colls de muntanya que no s'escau. Per tant, aquí jo també demanaria que ull amb els navegadors, que són traïdors.
6: S'espera que les hores amb més trànsit siguin des de 4:45 de la tarda, com deies, fins a 9:45 del vespre.
1: I seguim parlant de cotxes. perquè la importació de cotxes híbrids xinesos cap a Europa es reduirà a la meitat o menys. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín, que té en el sector automobilístic un punt clau. Es calcula que es passarà dels 800.000 vehicles anuals a uns 350.000. A més, fonts comunitàries subratllen que el règim xinès també es compromet a reduir els aranzels a l'oli d'oliva, els gelats i el calçat. Des del Saló de l'Automòbil de París, el president francès, Emmanuel Macron, ha estat dels primers a celebrar

0: Aquest pacte sobre els cotxes.
1: S'ha arribat a un acord que marca l'inici d'un procés entre la Unió Europea i la Xina que permetrà protegir millor el mercat europeu contra la competència deslleial, especialment pel que fa als híbrids.
0: De seguida passem per aquest Saló de l'Automòbil per explicar-vos algunes de les novetats que s'hi presenten. Abans, però, passarem per Pequín, perquè el govern xinès també dona per bo aquest acord sobre aranzels. Francesc Canals.
2: Bon dia. Qualsevol embús aquí a la Xina es pot comprovar com les marques estrangeres que han dominat el mercat durant 3 dècades van de baixa i les xineses, amb incomptables models elèctrics, van a l'alça. Pequín estava replicant aquest model a la Unió Europea. Per això, per evitar més tensions comercials, diu el govern xinès, s'ha arribat a l'acord de limitar a 350.000 l'exportació d'híbrids xinesos a la Unió Europea el primer any. L'entesa entre Pequín i Brussel·les preveu un augment del 6% als anys posteriors fins a 4, segons ha precisat avui la comissió. Si es continués el ritme actual, la Xina pot assolir aquest 2026 els 800.000 híbrids venuts a la Unió Europea. I aquesta dinàmica és el que aquest acord del que n'anem coneixent els detalls vol evitar. Pequín diu estar satisfet amb l'entesa que va arribar divendres aquí a la capital xinesa el comissari de comerç de la Unió Europea, Maro Sefcovic. Però des d'Europa ja hi ha qui reclama més mesures per frenar la sobrecapacitat xinesa. França i Alemanya volen nous mecanismes per evitar que la Xina aconsegueixi saltar-se les barreres europees. Per exemple, sota sancions als elèctrics xinesos el 2024, per competència deslleial, els fabricants xinesos van enviar massivament híbrids que no estaven sotmesos a les tarifes.
0: I l'acord entre la Unió Europea i la Xina coincideix amb bones perspectives pels cotxes elèctrics de Cupra, una de les marques del grup Volkswagen, que té una línia de producció a la planta de Martorell. Aquesta tendència, però, contrasta amb el decreixement de les vendes dels vehicles Seat, que van perdent pes dins el conglomerat de la matriu alemanya. Són dades que s'han conegut, com us dèiem, coincidint amb el Saló de l'Automòbil de París. Anem cap allà, enviat especial, Jordi Canal.
3: Bon dia. Avui Cupra presenta al Saló de l'Automòbil de la capital francesa l'acabat més esportiu del model Raval. El primer cotxe elèctric fabricat a Martorell acumula més de 50.000 comandes des de la comercialització el juny i impulsa les vendes de Cupra. En total, la marca ha fet 250.000 entregues entre gener i setembre de tots els seus models, un 2% més que en el mateix període de l'any passat i amb un creixement del 13% dels elèctrics purs. Marcus Haupt, conseller delegat de Seat i Cupra, confia que el Raval les farà créixer encara més i portarà a la fàbrica catalana als seus màxims de producció.
4: El año que viene queremos fabricar y entregar más de 100.000 coches, por lo tanto, seguimos en nuestra rampa de subida de producción, por lo tanto, son buenas noticias y buenas expectativas para Martorell.
3: Les dades no són tan bones per la marca Seat, amb un lleuger retrocés i l'Ibiza, que es manté com el més venut. Amb tot, Haupt en parla amb optimisme.
4: Seat sigue estando en muy buena forma. El año que viene vamos a hibridizar el Arona y el Seat Ibiza. Por lo tanto, seguimos con una apuesta clara por nuestra marca Seat.
3: Sense novetats, però, sobre el futur de la marca més llarg termini, sobre la seva continuïtat més enllà del 2030, tampoc de la possibilitat que Martorell s'adjudiqui una segona plataforma del grup alemany per fabricar-hi més models elèctrics i assegurar-ne el futur industrial enmig de la crisi de Volkswagen.
0: I avui també és notícia que l'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat dels nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs del GLP-1. I si us pregunteu què és això del GLP-1, és l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. A Catalunya aquests medicaments es fan servir en casos comptats i molt extrems, Mònica Mas.
5: Sí, al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i 70 d'aquests 170 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units i Mèxic fan servir aquests fàrmacs, sobretot en adolescents, per ajudar-los a perdre pes. El problema és que a títol individual i amb la facilitat que, com s'hi accedeix, en segons quins països, se'n pot fer un mal ús en els infants. La doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica a Catalunya Ràdio que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
6: S'està veient que no només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici, amb canvis de conducta.
5: I afegeix que de manera excepcional es pot fer servir l'Ozempic en casos de diabetis molt greus i d'obesitat hereditària extrema.
0: I ara obrim crònica de successos. amb els Mossos d'Esquadra que investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Roquetes, al districte de Nou Barris, a Barcelona.
5: Els agents han rebut un avís cap a les 2 de la matinada d'una agressió en grup contra un home a ple carrer. Quan han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní, han localitzat una persona ferida probablement amb arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, la víctima ha acabat morint.
0: I a Girona també hi ha hagut un ferit per arma blanca.
5: Una baralla, en aquest cas, entre dues persones ha acabat amb un ferit per arma blanca a l'avinguda de Ramon Folc de Girona. Els fets haurien passat cap a 1 de la matinada i tot apunta que els dos homes es coneixien d'abans. Eren a prop d'un pub. S'han començat a barallar i un d'ells ha clavat una ganivetada a l'altre i l'ha ferit de gravetat. La víctima està fora de perill, segons els Mossos. Minuts més tard, els agents han detingut l'agressor, un home de 24 anys.
0: A banda d'aquestes dues agressions amb arma blanca, a Badalona hi ha hagut un tiroteig.
5: Sí, aquest cop al barri de Llafià. Segons els Mossos, dissabte a 1:15 del vespre van rebre l'avís d'uns veïns que informaven que havien sentit trets. Els agents van arribar fins al passatge de la Glòria, però ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala enlloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. Segons alguns testimonis, l'autor dels fets hauria fugit amb un cotxe.
0: Doncs això és el que ha passat a les últimes hores al país. Mentrestant, el pont de Platja d'Aro, que passa per sobre el Ridaura, a l'avinguda de Segró, es farà de nou, i és que amb el temporal de la setmana passada l'aigua es va desbordar just on hi ha aquesta estructura d'aquest municipi del Baix Empordà. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí un any i preveu un pressupost d'uns 4 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
7: L'aigua de diumenge passat va acabar provocant que el Ridaura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panec, especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
8: És un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
7: El departament està redactant el projecte del segon pont.
0: Acabo de sentir els senyals horaris de 2:15 i de Girona marxem cap a Tarragona, que recupera un nou espai que forma part de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi del barri del Serrallo.
9: L'objectiu d'aquesta xarxa impulsada per l'Ajuntament és recuperar i dignificar espais representatius des de la proclamació de la Segona República fins a la transició democràtica. S'assenyalen en plaques commemoratives i l'última s'ha col·locat al refugi del Serrallo, construït per iniciativa dels mateixos veïns. Els treballs els va dirigir Ramon Oliver Alegret. En parla el seu net, Carles Ventura Oliver.
10: Venia d'una família de paletes. En aquella època, la família de paletes es deia Maestros Albañiles. Tota la vida, pues, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
9: En la construcció també van col·laborar pescadors serrallencs. Carme Pedrol és veïna del barri.
11: Cada barca, cada dia deixava un home diferent per fer de manobra, perquè l'ajudessin a edificar el refugi.
9: El refugi, amb capacitat per a 500 persones, es va construir durant els primers mesos de bombardejos a la ciutat, l'any 1937, i en total a Tarragona es van fer una 60 de refugis en poc més de mig any.
0: És la crònica de la Clara Chavarría Domingo des de Tarragona. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de Maria del Mar Bonet i la Gossa Sorda.
12: Catalunya migdia.
13: Ai, que ràpid passen les coses bones.
14: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
13: Els 10 dies Nissan.
14: Com?
13: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Sol, solet, vine amb a veure.
17: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
18: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
19: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
20: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
21: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
22: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
23: Aquí el tens.
22: Ja?
24: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
25: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres. Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.

0: Us ho dèiem abans dels anuncis, avui obrim la plana cultural amb Maria del Mar Bonet, que va tornar a triomfar ahir a l'Olímpia de París, 51 anys després del seu històric concert del 1975. Un dels moments més emotius va ser aquesta interpretació que sentiu, què volen aquesta gent censurada al disc d'aquella època i que Maria del Mar Bonet va dedicar ahir a Carles Puigdemont, que era present entre el públic. Anem a París, Isabel Galí.
1: Què volen aquesta gent era el programa del concert des del primer dia. Aquesta cançó que parla de la repressió franquista era el lligam amb aquell recital que Maria del Mar Bonet va fer a l'Olímpia fa mig segle.
2: L'abril del 75 el dictador encara era viu i per nosaltres cantar les cançons que estaven prohibides al nostre país era una cosa molt emotiva. Durant unes hores vam poder ser lliures. No
1: El 1975 la va cantar, però en el disc posterior sobre el concert el règim la va censurar. Ahir, amb la sala plena de catalans, Maria del Mar Bonet va repassar temes del seu nou disc. Diu que no fa cançó de protesta, però a les seves composicions sempre n'hi ha. La dana, la violència masclista, l'ecologia. Amb 79 anys i una veu i una energia que cuida cada dia, en acabar ens deia que no hi ha res millor que el contacte amb el públic.
3: Una emoció important, és evident, perquè jo no havia trepitjat aquest palau, no? Des de feia, doncs això, 51 anys. Per mi ha sigut un cop, és veure el ple. Això ha sigut preciós.
1: I sobre la dedicatòria a Carles Puigdemont, de qui té una amistat de fa anys, aclareix que aquesta cançó sempre l'ha dedicat als represaliats.
0: La gossa sorda ha posat punt final a la seva trajectòria amb un concert multitudinari a Pego, la seva localitat, que ha reunit 20.000 persones. El grup ha volgut dir adéu davant la seva gent i allà on tot va començar. València, Marta García.
4: Després de 30 anys cantant i reivindicant en València, la gossa sorda ho deixa definitivament. Ho ha fet envoltat dels seus i emocionant diverses generacions de fans incondicionals.
5: Cantant-ho perquè veien a la gossa sorda en l'últim concert i pels ideals.
6: S'han redrat, la meva filla mos han redrat.
7: Perquè han entès perfectament el que necessitava el País Valencià.
4: A Tornallom ha sigut la seva última gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Andalusia o Galícia, a més també de Brussel·les, i que han seguit unes 200.000 persones. La gossa sorda va néixer en una caseta de camp enmig de tarongers i va traspassar fronteres més enllà del País Valencià amb títols com Quina calitja, Senyor pirotècnic o Camals mullats. Salva Bolufer és el bateria, Jordi Martí el baix i Josep Nadal la veu del grup.
8: Demà, en principi, suposa que tindrem ressaca, tant emocional com de l'altra.
9: Este concert demostra que també ha sigut un regal per a tota la gent que ens ha seguit.
10: Igual estem uns mesos sense veure-nos les cares, perquè ha sigut això superintens.
4: A la gossa sorda ja no la veurem dalt dels escenaris, però seguirà estant ben present.
11: No abandonarem mai esta barricada, perquè d'esta lluita depèn la nostra sort.
0: I deixem la música i anem cap al Festival de Sitges. Quan Bàrbara Rey ha rebut emocionada el premi Nosferatu del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, se li reconeix la trajectòria en el cinema de terror dels anys 70 i la importància com a icona del cinema eròtic de l'època. Sitges, Marc Garriga.
12: És una faceta relativament desconeguda de Bàrbara Rey, més famosa pels titulars de la premsa rosa o per la seva polèmica participació en programes de televisió, però va ser una part important del que es va anomenar fantaterror espanyol, encapçalat per pel·lícules com El buque maldito, que sentim de fons, dirigida per Amando de Osorio, peça fonamental del gènere. Per això ha recollit el premi amb llàgrimes.
13: Nunca pensé que en un momento de mi vida, como ahora, que ya tengo 76 años, pues recibiría este premio ni ningún otro, porque son muchos años hablando de mí, de otras cosas, y mucha gente no reconoce lo que he trabajado, ni las películas que he hecho, ni los programas de televisión.
12: Bàrbara Rey ha aprofundit en aquesta emoció en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Es que esto me está ayudando mucho a momentos duros y difíciles que he pasado en estos últimos años y que no deseo a nadie. Y que he tenido que escuchar muchos comentarios, pero está quién es, de qué va, qué es lo que ha hecho. No la ha conocido nunca nadie, si no ha trabajado, si no ha dado un palo al agua en la vida. Y yo me he pasado la vida trabajando, es lo único que he hecho, ¿no? Y la verdad que para mí esto es maravilloso y extraordinario.
12: També ha minimitzat l'efecte de la censura en les seves pel·lícules i ha expressat la seva voluntat de tornar a treballar en el cinema de gènere.
0: I encara mirant la pantalla...
15: Jesus!
0: L'origen de l'assassí Jason de divendres 13 i la crisi existencial del superheroi Visió de Marvel o la memòria del Sherpa Tanzik que va fer la Bresta amb Hillary són alguns dels arguments de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de vídeo, Òscar Callau.
15: Comencem per les sèries. Crystal Lake és una prequela de divendres 13 que pren el nom del llac on va morir ofegat el nen Jason abans de reaparèixer convertit en assassí a la saga de terror dels anys 80. La història centra en la mare desconsolada del Jason, que potser no és tan innocent com sembla. Divendres a HBO Max. Visió és el superheroi de la Marvel en plena crisi vital a Vision Quest, que emetrà Disney Plus dimecres. Un androide que lluita contra el malvat Ultro mentre intenta recuperar l'amor i les emocions que sentia abans de ser reconstruït. I Jennifer Garner és la protagonista del drama The Five Star Weekend, que retrata la crisi d'una cuinera famosa quan enviuda, tot i el suport d'un grup heterogeni d'amigues d'etapes diferents de la seva vida. Divendres a Sky Showtime.
0: I seran les 3 d'aquest 12 d'octubre. És l'hora de la informació esportiva. Ricard Isidro, a aquesta hora el Barça viatja cap a Turquia en el retorn de la Champions.
16: Després d'igualar contra el Getafe, el millor inici a la Lliga, ara torna a la Champions i amb un rival i un estadi complicats. El Barça torna demà, com dèiem, a la Champions, després d'igualar el rècord de victòries a l'inici de la Lliga, però no hi ha temps ni per fer volar coloms ni per descansar. Demà, l'equip de Hansi Flick té un repte complicat a la Champions. Xavi Campos, bon dia.
17: Bon dia.
16: El Barça que és a punt d'arribar a Istanbul amb una convocatòria de Hansi Flick de 22 jugadors.
17: La mateixa que va fer dissabte per jugar contra el Getafe al Camp Nou, aquests 22 jugadors, baixes de Rafinha, Christensen, De Jong i Roni Bardaggi. Rafinha, amb Rafinha hi ha cert optimisme al vestidor del Barça perquè pugui tornar a la convocatòria dissabte en el partit del camp del Betis, similar al de De Jong, que estrenaria convocatòria aquesta temporada després de la lesió que es va fer al Mundial. De moment, Rafinha i De Jong s'han quedat a Barcelona. El Barça jugarà contra el Galatasaray després de guanyar tots els partits que ha jugat aquesta temporada. Són 8 de Lliga i una a la primera jornada de Champions. El Barça va guanyar 5-1 al Feyenoord al Camp Nou. El Galatasaray va perdre 3-1 a Portugal contra l'Sporting. És líder a Turquia, va guanyar divendres 3-1 al Kasim Pasa, té un dia més de descans al Galatasaray que l'equip de Hansi Flick per afrontar el partit de demà, que és l'equip turc. A l'equip turc podran jugar totes les seves velles llegendes o glòries, o no tan velles. Té jugadors de renom davantera, per exemple, Osimhen, Sané, Rafa, el portuguès ex del Milan que ha arribat aquest estiu, i al Galatasaray també hi trobem un ex del Barça, Gundogan, que però té pocs minuts i és difícil que jugui demà contra els de Hansi Flick.
16: Un partit demà que el Barça pot ser que sigui accessible en aquesta Lliga de Campions, però el que ve de, o el que suposa començar aquest partit contra el Galatasaray també implica una sèrie de partits complicats.
17: Sí, és un partit fora de casa, la Champions. És veritat que el Barça de Hansi Flick ha millorat significativament els registres a domicili a la Champions. En dues temporades són 7 victòries en 13 partits, millora el bagatge dels últims anys a Europa en aquest sentit, però el calendari dels pròxims 12 dies és molt exigent per al Barça. Comença demà partit de Champions fora de casa a Istanbul contra el Galatasaray, però és que dissabte visita el camp del Betis, el tercer classificat de la Lliga. La setmana vinent, dimarts vinent, juga al Parc dels Princes contra el PSG de Luis Enrique, actual campió d'Europa, i tancarà aquesta sèrie de 4 partits molt exigents el diumenge 25 contra el Madrid. O sigui que demà comença un calendari d'allò més exigent per al Barça de Flick.
16: Un calendari exigent, però segur que Hansi Flick diria que vol anar pas a pas. Per tant, avui quin és el planning del Barça?
17: S'entrenen aquesta tarda l'escenari del partit abans de l'entrenament, a 5:15 de la tarda, hora catalana, roda de premsa de Hansi Flick i Pau Cubarsí.
16: Doncs una informació del Barça, una roda de premsa i un entrenament que cobrirem als blocs de 3Cat Info, també el Tot Costa i els butlletins horaris de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Xavi.
17: A tu.
16: El Barça, tal com comentàvem ara, està passant per un moment dolç i avui, al matí de Catalunya Ràdio, han entrevistat un dels representants del potser millor Barça de la història, Joan Fitó.
18: Es tracta d'Andrés Iniesta, l'actual entrenador del Gulf United, de la segona divisió dels Emirats Àrabs, que acaba de presentar una exposició interactiva sobre la seva figura a Barcelona, dels seus inicis a Fuentalbilla, l'arribada a la Masia, l'èxit, el gol a Stamford Bridge, el gol a la final del Mundial del 2010, fins a l'arribada al futbol més exòtic, com el seu pas pel Japó i la seva estrena com a entrenador. L'exjugador manxec de 42 anys creu que el Barça està en un moment espectacular espectacular, i quan se li pregunta sobre si el club blaugrana actual, l'equip actual del Barça, és millor que el que ell va representar, prefereix no comparar ni posar-ne un per sobre de l'altre.
19: Yo creo que al final se va una cuestión de gustos, ¿no? De qué te parece o qué te gusta más, pero evidentemente que yo creo que la felicidad que podemos tener los culés es haber vivido lo que vivimos en esos momentos y en esos años, como han habido otros también muy buenos, y ahora pues tener, como tú dices, pues esta magnífica generación de futbolistas y sobre todo el futuro, ¿no?
18: Iniesta, que va ser favorit a guanyar la pilota d'or l'any 2010, de fet, se l'hauria pogut endur si no hagués tingut a Messi al seu costat, exposa qui li agradaria que la guanyés.
19: Bueno, yo creo que el ganador será justo, sea el que sea, pero sí que me gustaría que fuese un futbolista español. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
18: Aquesta Iniesta Experience, el joc interior, es pot visitar fins al 10 de gener al Moll d'Espanya del Port de Barcelona.
16: Per cert, el Barça ja ha arribat a Istanbul, l'expedició blaugrana ja ha arribat a l'aeroport d'Istanbul per enfrontar-se, com dèiem, demà al Galatasaray, a l'Ali Samillén, a aquesta segona jornada de la Champions. Deixant la Champions fins demà i tornant a la Lliga, la vuitena jornada de la primera divisió va començar divendres amb l'empat de l'Espanyol i la tanquen avui el Llevant i el Sevilla al Ciutat de València a les 9 del vespre, Sergi Andreu.
20: El Llevant és penúltim amb 5 punts, tot i que té un partit menys, i els andalusos cinquens amb 13 punts. Dels partits d'ahir destaca la golejada del Betis per 5-2 davant de l'Osasuna. El Betis, equip revelació aquesta temporada, és tercer amb 19 punts, després d'haver sumat 6 victòries, un empat i només una derrota. Els bètics tenen els mateixos punts que l'Atlètic de Madrid i són a 5 del Barça. I dissabte que ve, compte, perquè els de Pellegrini reben l'equip blaugrana a la Cartuja. Per cert que el català Marc Roca, ex-perico, va jugar ahir el seu partit número 100 amb el Betis. L'Osasuna ha perdut 4 dels últims 5 partits. Més resultats ahir, Real Societat 3, Deportivo 2, el Racing 2, València 2. En el seu debut a la banqueta del València, el mexicà Javi Aguirre va acabar rascant un punt en un partit molt obert, entretingut, y hay alternativas para los dos equipos.
21: Yo creo que es justo el empate. Es decir, hubiera sido una injusticia para ellos ese gol, aunque lo buscamos y lo intentamos. Creo que los cambios nos alimentaron ahí. Después de ir perdiendo 2-1, se puso feo el panorama, pero intentamos, conseguimos el empate, fuimos sólidos en defensa y ahí, bueno, se fue el último.
20: L'últim partit que es va jugar en la jornada d'ahir diumenge va ser l'Elche 0, Celta 0. La jornada, la vuitena, com dèiem, va començar divendres amb l'empat de l'Espanyol al camp del Màlaga. Es van avançar els pericos amb un golaç de Brian Zaragoza a la primera part, però en el temps afegit, ja a les acaballes del partit i després d'una segona part molt dolenta de l'equip de Manolo, Adrián Niño va fer el gol de l'empat en una jugada molt mal defensada pels blanquiblaus. Ara l'Espanyol és 12è amb 8 punts, empatat amb 6 equips més. Dissabte rebran l'Atlètic de Madrid, després d'haver sumat només un punt dels últims 9 disputats.
16: Per cert, Sergi, ara feia referència a la derrota de l'Osasuna al camp del Betis per 5-2. Doncs l'equip navarrès acaba de fer oficial la destitució del tècnic Luis Miguel Ramis. El seu lloc l'ocuparà Jago Barrasate, que torna d'aquesta manera a l'Osasuna, on ja va entrenar durant 6 anys fins al 2024. Ara Arrasate firma fins al juny del 2029. Seguim parlant de futbol. A la segona divisió, el cap de setmana ens deixa el triomf del Sabadell dissabte a Ceuta, una victòria aconseguida després d'una setmana complicada pel virus que va afectar diversos jugadors arlequinats i, sobretot, perquè van jugar amb 10 gairebé tota la segona part. Tot i això, el Sabadell va poder marcar el gol del triomf. Un resultat que situa provisionalment l'equip de Ferran Costa en zona de playoff amb 16 punts. Una zona que també podria aconseguir avui el Girona, que juga a Tenerife i que tancarà la novena jornada. Eduard Solà.
22: El Tenerife-Girona d'avui a les 9 és el partit que tanca aquesta jornada, que el Girona l'ha començat a 6 punts a l'ascens directe i que després dels resultats que hi ha hagut en aquesta jornada la podria acabar a només 4 punts. Això, si aconsegueix la tercera victòria consecutiva fora de casa. El Girona ha guanyat els dos últims desplaçaments, el camp de l'Sporting i el Cádiz. i avui intentarà el camp d'un Tenerife que només ha pogut sumar un dels últims 9 punts possibles, que fa 3 jornades que no guanya, que havia començat molt bé, però que, per exemple, l'equip d'Álvaro Cervera ha encaixat 9 gols en aquests 3 últims partits. Quique Álvarez recupera la majoria d'internacionals, per exemple, ja té aquí i aquesta setmana s'han entrenat Asprilla, Benat i ja des de la setmana passada és aquí Júnior, recupera molts jugadors, Justin i Estuani són els dos únics jugadors que estan lesionats i que no han entrat a la llista de jugadors convocats, i que la recuperació de jugadors fa que, com a mínim, l'equip tingui més competència i Quique Álvarez busca una continuïtat en el joc.
1: Però dona importància a, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit, doncs aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
22: El Girona jugarà avui a partir de les 9 del vespre a hora nostra a l'Heliodoro Rodríguez López, al camp on l'equip de Montilivi va aconseguir l'ascens ja fa més de 4 anys. Va ser el seu segon ascens amb Mitchell a la banqueta. El partit el podreu seguir a partir de les 9 a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya migdia.
3: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
23: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de...
24: Expocasió, home...
23: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
25: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
26: No és només un reality.
27: A què hem vingut aquí?
28: A guanyar!
26: Tampoc una cursa més.
27: Para!
29: Què parra, aquí?
26: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
30: Vaig al límit amb tu.
31: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
32: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
33: Som 3CAT.
16: I en bàsquet ja ha quedat tancada la tercera jornada de la Lliga CB. Males notícies per al Girona, que dissabte va perdre la pista al Breogán, i també desfetes del Manresa a Madrid, del Joventut a Vitòria i del Lleida a la pista de l'Obradoiro. El brot verd és la victòria del Barça davant el vigent campió, el València, per 89 a 86, però novament empatiment final. Ernest Macià, bon dia.
34: Bon dia, una victòria, la d'ahir contra el València, que va penjar d'un fil. Una bona defensa de Joel Parra, un triple fallat per a Nikola Mirotić. L'aportació global de l'equip van permetre al Barça evitar la reacció del València, un partit que s'assemblava massa al de feia 48 hores contra els Alguiris, on el Barça va arribar a dominar, però el València per sobre dels 10 punts, però el València, els Alguiris divendres, va acabar tenint opcions de disputar i guanyar la victòria. Els Alguiris va guanyar, ahir el València es va quedar a un pas. El Barça suma la segona victòria en 3 partits a la Lliga CB i, a més, es confirma que Gibson no tenia una lesió greu, eren només molèsties físiques, no va poder acabar el partit contra els Alguiris de Caunes, però ahir sí que va jugar-lo pràcticament tot. És veritat, però, que amb un encert de cara a cistella més aviat baix. Al final del partit, un dels jugadors decisius de la victòria ahir contra el València explicava com se sent la plantilla.
35: Estem incluint a nous jugadors, l'afició, doncs, crec que de moment està contenta, no?, amb els resultats o amb el joc que està fent l'equip, així que ha seguit treballant. El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no?, que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens dona aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
34: El d'avui és un dia de transició, avui dilluns i demà dimarts, després de l'entrenament d'aquesta tarda, el Barça s'enfrontarà al Maccabi de Tel Aviv, un Maccabi que arriba avui a Catalunya i que ve de guanyar a Itàlia, concretament davant del Milà. Els macabeus aspiren novament a atrapar les places de playoff que aquests últims anys l'han convertit en un equip de la zona mitja-baixa. Un rival directe pel Futbol Club Barcelona que ahir va fer descansar a Umude per complir amb els cupos de la Lliga CB i que seguirà tenint la baixa de Minaia.
16: Gràcies, Ernest. I demà també juguen el Baxi Manresa i el FIAC Girona. Els manresans van a Turquia per enfrontar-se al Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, amb dues victòries en dos partits. L'equip gironí, de la seva banda, també juga fora. Serà la pista de l'Ostende belga. Tots dos han guanyat el primer partit que han jugat a la fase de grups del FIBA Eurocup. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona no engega. Quarta derrota seguida de les jugadores de Roberto Íñiguez. La tercera de la competició, ahir, per 48-64 contra el Jairis de Múrcia. El que Gasseu, per la seva banda, va perdre per 72-50 a la pista del Mallorca i suma una victòria i dues derrotes. Parlem ara de motor. Marc Márquez torna content d'Indonèsia. El que estava cridat a ser el seu pitjor circuit li ha proporcionat un bon grapat de punts per seguir optant al Mundial de MotoGP. Damià Aguilar.
2: Els quatre circuits més anti-Márquez són Mugello, Assen, Silverstone i Mandalika. Doncs els 22 punts aconseguits aquest cap de setmana són de sobres més agraïts que els 14 d'Itàlia, els 13 dels Països Baixos i els 10 d'Anglaterra.
4: Fin de semana redondo. Estoy súper contento de no haber perdido, no ceder ningún punto respecto a Martín este fin de semana y solo 3, ¿no? con Berchecki. Así que me lo dices el jueves y hubiera saltado de alegría. Así que tenemos que estar contentos. Evidentemente siempre se quiere más, evidentemente la carrera se ha sufrido, como sabíamos, la carrera larga, el desgaste del neumático, esforzábamos mucho en entrenos y ha sido alto porque no salía de la manera más fácil. Pero bueno, lo importante es que he sabido sufrir, he sabido ser la primera Ducati.
2: La primera Ducati, i això vol dir que pots considerar una anècdota les noves crítiques del teu company Pecco Bagnaia a la marca en relació amb el fet que a Indonèsia s'ha evidenciat el pas enrere de Ducati els darrers 2 anys, els que fa que el tro de Cervera hi ha arribat. Sigui com sigui, Marc Márquez es manté a 2 punts de Jorge Martín amb 185 punts en joc de 5 caps de setmana pendents, sempre que Qatar s'acabi disputant.
16: Gràcies, Damià. Per cert, en waterpolo aquest migdia s'ha jugat la Supercopa femenina entre el Mataró i el Sant Andreu i també s'han sortejat tant la fase de grups de l'Eurocup masculina com la de la Champions femenina. Obdal Serra.
5: Anem a pams. La Supercopa espanyola femenina se l'ha adjudicat de forma clara al Mataró, l'actual campió de Lliga, superant el Sant Andreu, l'actual campió de Copa, per 15-5. A la mitja part, les mataronines ja dominaven per 8-2. Aquest és el quart títol de la Supercopa espanyola femenina que aconsegueix el Mataró. L'últim que havia assolit havia estat l'any 2022. D'altra banda, aquest matí s'han sortejat les fases de grups de l'Eurocup masculina i de la Champions femenina. A l'Eurocup masculina, el Barcelona i el Terrassa, els dos catalans, jugaran al grup C, juntament amb l'Apollon Smyrnis grec i l'Apollo Sport de Geòrgia. I a la Champions femenina, on hi haurà 5 equips catalans, destaca que el Sant Andreu i el Catalunya coincidiran al grup B, juntament amb el Buliakmeni grec i el Trieste italià. El Mataró jugarà al grup A amb el Desan neerlandès i 2 equips hongaresos, l'Upse i el Busk Mana. El Terrassa jugarà al grup C amb l'Olympiakos i l'Etnikos grecs i l'Horizonte italià. I el Sabadell, finalment, serà el grup D amb la Roma i el Rapallo italians i el Ferencváros d'Hongria.
16: I al Paraguai segueixen amb el Mundial d'Hockey Patins. A Asunción, l'equip espanyol femení va revalidar ahir el títol de campiones del món després de derrotar l'Argentina a la final per 3-1. La portera Anna Ferrer i la davantera Victòria Porta, 2 de les 7 catalanes que integraven la selecció espanyola, no amagaven la seva satisfacció.
6: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
7: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, que hem sortit a fer.
16: I avui comença el Mundial masculí, també a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola juga davant Itàlia a partir de 9:15. També han aconseguit medalla en aquesta Copa del Món de Patinatge les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francès. S'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. Per cert, tornant a l'hoquei, ahir es va disputar la final de la Lliga Catalana Femenina, una final que no va jugar el Vila-sana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant precisament el Mundial. La victòria final va ser per al Vigas i Riells, que va guanyar el Cerdanyola a la final per 6-3 i va aconseguir així, per primer cop, aquest títol. Per cert, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat al Masters 1000 de Shanghai, el número 3 del tennis mundial. Ha quedat eliminat pel número 39, el belga Sisu Bergs, en 2-7, 7-5 i 7-6. I si tornem al futbol, ja tenim els horaris de la 12a jornada de la primera divisió. L'Atlètic de Madrid-Barça es jugarà el diumenge 8 de novembre a les 9 del vespre i l'Espanyol Deportivo serà un dia abans, el dissabte, dia 7, a un quart de 5 de la tarda. Avui també hi ha un altre equip català que té partit, no només el Girona, és el Sant Andreu. L'equip andreuenc tanca la jornada del cap de setmana de la primera federació al camp de l'Hèrcules a partir d'un quart de 7. Els de Nacho González són 300 amb 8 punts, un per sobre del descens, i buscaran el quart partit seguit sense perdre, amb dos empats i una victòria. Els quadribarrats visiten l'equip alacantí, que és desè amb 10 punts. I també en futbol, el Prat confirma que rebrà l'Atlètic Club a la primera ronda de la Copa. Va guanyar el partit pendent d'ahir de la prèvia davant el Sant Rafael Eivissenc per 5-0. El dia 29 d'octubre s'enfrontarà l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre al Municipal de l'Hospitalet.
0: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found the love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
11: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: Cadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.

Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'Esperit Viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'Esperit Viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt d'estrena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Rius. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Rius.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: No badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a dos quarts de vuit del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
5: Calafell Ràdio. Les

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 12 d'octubre. Avui és dia festiu i us expliquem les notícies més destacades. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sant Cine el 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials a la 33a edició. L'acte d'obertura tindrà lloc al Teatre Joan Colet a les 7 de la tarda, consolidant Calafell com un dels referents del cinema sostenible i de la conscienciació ecològica a Catalunya. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, repassem els titulars. Calafell acollirà la Final Four de la Continental Cup d'hoquei patins. El pavelló Joan es reunirà el 14 i 15 de novembre al Porto, el Barcelona i el Pons Lleida i el Club Patí Calafell en una gran cita europea que coincidirà amb el 75è aniversari del Club Calafellenc. La campanya Fa 6 anys, tria un llibre. Arriba aquest 2026 a 63.045 infants. La iniciativa compta amb almenys 535 llibreries d'arreu del territori. Protecció Civil treballa perquè els SLR puguin ser menys invasius i es geolocalitzin millor. Protecció Civil treballa per millorar la precisió dels avisos després de la controvèrsia per missatges rebuts en zones sense perill imminent. Les urgències oftalmològiques van augmentar un 50% arran de l'eclipsi, només amb dos casos de gravetat. El gran recapte se centra per primera vegada en les noves pobreses i demana 17.000 voluntaris. La recollida serà el 13 i 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Altafulla obre les inscripcions per participar a la Fira de Nadal. L'esdeveniment tindrà lloc a l'11, 12 i 13 de desembre.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sant Cine el pròxim 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. L'acte d'obertura tindrà lloc al Teatre Calafellenc Joan Colet a les 7 de la tarda, consolidant Calafell com un dels referents del cinema sostenible i de la conscienciació ecològica a Catalunya. Sota el lema d'enguany, deixa la teva empremta, el festival pretén impulsar la reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana a la Terra mitjançant produccions audiovisuals d'arreu del món. Escoltem el director del festival, en Jaume.
2: Tenim preparada aquest any una programació. Si l'any passat ja va ser una programació de gran qualitat, aquest any jo crec que fins i tot l'arribem a superar. Tenim produccions que venen avalades per grans premis, per grans festivals, produccions independents. Tornem a tenir dues produccions del Leonardo DiCaprio un altre cop, que es podran veure en primícia aquí, bueno, només a Calafell, de moment. És una programació molt variada, intentem que sigui una... No, com deia el Claudio, no? Deixar empremta, i aquestes pel·lícules jo crec que deixen empremta en moltes diferents situacions i reptes ambientals que tenim, no?
0: El director del Festival Sant Cine ha parlat de que a vegades no som conscients de les conseqüències que fem als humans amb el medi ambient.
2: Pel tema dels residus, no? Que aquest any tenim un petit focus, doncs, parlant sobre aquests residus invisibles, no? Clar, el bo d'aquestes pel·lícules, no? Com deia ara amb The Lake i tot això, és que moltes vegades no som conscients de les conseqüències, no?, que significa que un llac doncs quedi sense aigua, que un riu quedi sense aigua, dels residus que llancem però que no es veuen, no? Aquestes conseqüències estan molt bé conèixer-les perquè no, de vegades no en som conscients. Ah, bueno, s'està assecant. Sí, bueno,
0: se sent molt a parlar, no, d'això, sí, però sí, no, sí, però a l'acció.
2: Què significa?
0: No?
2: Què pot significar, no?
0: La sessió inaugural estarà dedicada de forma molt especial a visibilitzar una realitat que sovint passa desapercebuda, la problemàtica dels residus invisibles que ens envolten. Com és habitual, en el certamen les sessions oferiran continguts d'alta qualitat centrats en la biodiversitat, el canvi climàtic i la protecció planetària. A més de les projeccions presencials a Calafell, l'esdeveniment mantindrà el seu característic format multipantalla, permetent que els continguts també es puguin seguir en línia per arribar a un públic encara més ampli. Si voleu més informació sobre reserves i la graella completa, es pot consultar al lloc web oficial de Sencine.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell serà aquest novembre l'escenari d'una de les grans cites de l'hoquei patins europeu. El pavelló Joan Ortoll acollirà la Final Four de la Continental Cup, que reunirà quatre dels principals clubs del continent els dies 14 i 15 de novembre. La competició comptarà amb la participació del Porto, el Barcelona, el Pons Lleida i el Club Patí Calafell, que tindrà l'oportunitat de disputar aquesta gran cita europea davant de la seva afició. La Final Four tindrà més un significat especialment important pel municipi. Coincidirà amb la celebració dels 75 anys d'història del Club Patí Calafell i es convertirà en el primer gran acte commemoratiu d'aquest aniversari. L'any 2026, un any històric per al Club Patí Calafell, perquè el club celebra, com dèiem, 75 anys d'història. Una trajectòria estretament vinculada a l'esport i a la vida social de Calafell. Que el primer gran acte de celebració d'aquest aniversari sigui precisament una Final Four europea disputada al Joan Ortoll i amb el Club Patí Calafell entre els quatre participants, converteix la cita en un esdeveniment especialment simbòlic. Durant tres quarts de segle, l'hoquei patins ha format part de la identitat esportiva de Calafell. Ara, el municipi pot celebrar aquesta trajectòria acollint una competició que reunirà algun dels millors equips europeus. La Continental Cup és una de les competicions amb més tradició de l'hoquei patins europeu. La seva primera edició es va disputar la temporada 1980-1981 i des d'aleshores ha reunit els grans clubs del continent. L'edició de 2025, la 44a de la història, es va disputar a Barcelos, Portugal, on es va proclamar campió després de derrotar el Porto. La cita que acollirà Calafell serà, per tant, la 45a edició de la Continental Cup, segons el recompte oficial de World Skate Europe. L'arribada de la Continental Cup reforça el posicionament de Calafell com a municipi de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. El pavelló Joan Ortoll tornarà a ser l'escenari d'una gran competició internacional i permetrà que milers d'aficionats i aficionades puguin viure a Calafell un cap de setmana d'hoquei patins d'alt nivell. L'esdeveniment també contribuirà a projectar el nom de Calafell més enllà del municipi i a generar activitat al voltant de la competició, amb la presència d'equips, aficions i visitants durant tot el cap de setmana. Per a l'Ajuntament de Calafell, l'organització d'aquesta Final Four representa una aposta per l'esport com a element de projecció de ciutat, al mateix temps que permet posar en valor la trajectòria d'un club estretament vinculat al municipi. 75 anys d'història del Club Patí Calafell, 45a edició de la Continental Cup, quatre grans equips europeus i un Joan Ortoll preparat per tornar a viure una gran festa de l'hoquei. Per tant, Calafell, el proper mes de novembre, serà una de les capitals europees de l'hoquei patins.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu. Les notícies del Baix Penedès.
0: Volem fer un recordatori a l'informatiu d'avui. La xarxa Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, ha reprès el servei gratuït d'autobús que connecta el nucli urbà del Vendrell amb l'hospital. La línia funciona com una alternativa de transport davant dificultats per estacionar vehicles privats als voltants del centre sanitari, provocada sobretot per l'actual fase de les obres d'ampliació de l'hospital vendrellenc. El servei està pensat tant per la ciutadania com també pels professionals del centre. L'autobús fa una ruta circular amb tres parades, el tanatori, l'estació d'autobusos i l'Hospital del Vendrell. La freqüència de pas és de 30 minuts. Les dues parades, situades al nucli urbà, es troben al costat de zones àmplies d'aparcament i de l'estació de tren, fet que permet utilitzar el servei també a persones que es desplacin fins a l'hospital des d'altres municipis. El servei funciona de dilluns a divendres, excepte els festius, amb dues franges horàries. Al matí l'autobús circula de dos quarts de 8 del matí a 2:45 de la tarda, mentre que la tarda i el vespre ho fa a 3:45 de la tarda i a 3:45 de la nit. Es tracta d'un servei provisional que es va posar en marxa durant el semestre, el primer del 2025, coincidint amb els treballs inicials de les obres d'ampliació de l'hospital, amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre assistencial amb el transport públic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: L'onzena edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre, arriba enguany a 63.045 infants. Segons ha explicat el Departament de Cultura, la iniciativa es fa del 15 d'octubre al 30 de novembre i compta amb 535 llibreries d'arreu del territori, una xifra que encara pot créixer. La campanya vol estimular la creació d'hàbits de la lectura en els infants de 6 anys i durant totes les etapes de la vida, tal com recull el Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Es pretén que els infants creïn la seva pròpia biblioteca personal. Els infants rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Allà podran bescanviar-la pel llibre infantil que més els agradi, sempre amb l'assessorament del llibreter o llibretera. Els més de 63.000 infants que aquest 2026 facin o hagin fet 6 anys rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Per tant, en cas que l'import del llibre triat sigui superior al valor de la targeta, que és de 14 euros, la persona que acompanyi l'infant haurà d'abonar la diferència de preu. L'any 2025, la campanya ja va arribar a més de 66.200 infants de 6 anys de tot Catalunya, dels quals 34.920, un 52,73%, van bescanviar la seva targeta per un llibre infantil. Des de que es va engegar la campanya per primera vegada l'any 2016, el percentatge d'infants participants ha augmentat des del 38,3% fins al prop d'un 60% en les darreres edicions. L'any 2025, el nombre de llibreries que hi participaven a la campanya va ser similar a la del 2024, uns 533 llibreries amb una extensió com més gran arreu de Catalunya. Pel que fa a la tipologia de llibreries amb índex més alt de bescanvis de la targeta, les llibreries independents van acumular més vendes que les cadenes. Fa 6 anys, triar un llibre és una campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya que compta amb el suport del Departament de Cultura a través de l'Institut de les Empreses Culturals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Les alerts s'ha demostrat útil en moltes situacions, com els aiguats dels últims dies, però no ha estat exempt de controvèrsies. Per exemple, pel fet que alguns missatges que avisen de pluges torrencials en una localitat el rep també una població veïna on no cau ni una gota. Per això Protecció Civil treballa per poder enviar avisos SLR a zones més reduïdes i millora així la precisió dels avisos que es fan arribar a la població. El frec actualment impedeix enviar SLR a zones més petites respon a qüestions tecnològiques. Quan els telèfons estiguin preparats per rebre trucades satelitàries es podrà fer, han explicat, ho ha dit la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler. De moment diu que no es pot fer un enviament més reduït i s'està treballant, ha explicat. Probablement, però, la transició no serà immediata. Tot el creixement important que viu el sector, la telefonia per satèl·lit no està generalitzada i la seva expansió ja comença a fer arribar la connectivitat a àrees rurals aïllades. Fins ara, un SLR es pot reduir a tot estirar a tota la zona que abasta l'antena telefònica que fa l'enviament i això poden ser molts quilòmetres de distància. Aquest fet explica que és un missatge de risc d'aiguats torrencials pugui arribar també a poblacions on tan sols ni plou. Mentre les connexions per satèl·lit no estiguin generalitzades, Protecció Civil s'adapta a les limitacions que imposa l'actual sistema. Per això no treu utilitat els ESALER. Soler concreta que ara s'utilitzen sobretot per demanar precaució, és un crit d'alerta. Paral·lelament, Protecció Civil treballa per incorporar un ESALER menys invasiu per avisos que no comportin un perill imminent. A Catalunya s'han enviat més de 150 ESALER des de que es va activar fa 3 anys aquest servei públic d'alerta a través del mòbil. Tots han estat dins del nivell 1 de gravetat que correspon a les alertes que s'envien en situacions d'amenaça immediata per a la vida de les persones. Però hi ha 2 nivells més per a prealertes que actualment encara no estan en ús amb el sistema ESALER. Es tracta del nivell 2 per alertes amb consells sobre què cal fer davant d'algunes situacions de risc i el nivell 3 per demanar col·laboració ciutadana en casos determinats. Els ESALERs que hem rebut fins ara, tots de nivell 1, s'envien simultàniament a tots els mòbils que són en una zona geogràfica i no es poden desactivar. En canvi, els de nivell 2 i 3 funcionen diferent. Quan s'envien, només el rebran els usuaris que tinguin activades les notificacions d'emergència al telèfon mòbil. En aquest sentit, aquests avisos es consideren menys invasius, ja que cadascú decideix si els té activats al seu dispositiu. La incorporació dels nous ESALERs podria arribar en els pròxims mesos. El debat sobre els ESALER també ha arribat al Parlament en una moció que ha exigit revisar i actualitzar protocols per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. A més, es reclama més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. Fa uns dies hi va haver una altra iniciativa política en el debat de política general favorable a revisar el sistema d'alertes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: El Banc dels Aliments de Catalunya ha presentat la 18a edició del Gran Recapte, que per primera vegada estarà dedicada a una temàtica concreta, les anomenades noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. L'edició arriba en un context d'encariment sostingut dels preus, amb uns aliments que, segons les entitats, han pujat prop d'un 32% a Catalunya des de l'any 2020. Els 4 bancs han fet una crida a aconseguir 17.000 persones voluntàries per la recollida que celebrarà del 13 al 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Les inscripcions s'han obert, ja s'ha fet al granrecapte.org. Segons els bancs dels aliments, cada mes 170.000 persones necessiten el seu suport a Catalunya. Les dades de context apunten a una mateixa direcció. Segons l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT, el risc de pobresa a Catalunya ha passat del 17,4% al 18,9% en un any i gairebé una de cada 5 persones viu per sota del llindar de pobresa. Les entitats citen també l'informe FOESA, segons el qual el 55% de les persones en situació d'exclusió social viuen en llars on qui les sustenta treballa. De fet, doncs, es destaca des del Banc dels Aliments un centre que funciona com una botiga de barri on cada any passen unes 5.300 persones i on poden triar la cistella i rebre acompanyament nutricional, social i laboral. Asseguren que els voluntaris detecten nous perfils que arriben al servei, amb vergonya i angoixa, sobretot famílies amb fills o persones que han patit un sotrac vital. El Banc dels Aliments han recordat que el Gran Recapte és la campanya de mobilització ciutadana més gran de Catalunya després de la marató del 3CAT, amb prop de 300.000 persones implicades. L'any passat es van recaptar 5,2 milions d'euros entre aliments i donacions econòmiques. Enguany la crida se centra en el voluntariat, amb el lema tan gran que només hi faltes tu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Les urgències oftalmològiques van augmentar un 50% arran de l'eclipsi. Només 2 casos de gravetat. La majoria de les 400 persones ateses a urgències entre el 12 i el 13 d'agost tenien afeccions lleus, cosa que el Departament de Salut atribueix a l'ús correcte de les ulleres homologades. Tot apunta que els missatges que es van arribar per terra, mar i aire sobre la necessitat de no mirar l'eclipsi sense protecció van calar a la ciutadania. Si més no, aquesta és la conclusió que s'extreu de les dades facilitades pel Departament de Salut sobre les urgències oftalmològiques que es van atendre el mateix dia de l'eclipsi, el 12 d'agost o l'endemà, el dia 13. I és que malgrat que les urgències van augmentar un 50% respecte al que és habitual, la immensa majoria de persones presentaven afeccions lleus. De fet, només es van registrar dos casos, una mica més greus, amb pèrdua de visió durant uns quants dies. El gerent de la regió sanitària, de Ferran Roche, afirma que els dies 12 i 13 d'agost es van fer unes 400 urgències per problemes d'ulls, que habitualment se'n fan entre 250 i 275. La majoria de persones que van visitar ho van fer per problemes lleus, que es van atendre a l'atenció primària. Concretament, el 70% de les urgències ateses van ser per ull sec i el 30% restant per símptomes psicosomàtics. Tot i que la immensa majoria de les 400 urgències van ser lleus, es van registrar dos casos de més gravetat. Tot i les circumstàncies, que són diferents, a la pràctica totes dues persones van acabar observant l'eclipsi sense protecció. Arran d'això, tots dos van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Amb totes aquestes dades a la mà, des del Departament de Salut conclouen que la població va fer cas a les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres homologades. Gràcies a això, diuen, no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament d'Altafulla ha obert el període d'inscripcions per participar com a expositor a la Fira de Nadal 2026, que se celebra els dies 11, 12 i 13 de desembre a les places de l'Església i del Pou. La fira vol convertir-se en un espai de trobada, intercanvi i venda de productes relacionats amb el Nadal, la decoració nadalenca i les activitats pròpies d'aquestes dates. Alhora, l'esdeveniment busca contribuir a dinamitzar el centre d'Altafulla durant la campanya nadalenca. La convocatòria està oberta a empreses, persones autònomes, professionals, entitats i amics del Nadal d'Altafulla que hi vulguin participar. Són tres dies de Fira de Nadal. La programació obrirà al públic en els següents dies, el divendres dia 11 de desembre, dissabte i diumenge. Durant els tres dies hi haurà activitats i actuacions de dinamització per complementar l'oferta dels expositors i crear un ambient nadalenc als carrers i places. Les persones interessades han de formalitzar la preinscripció a través del formulari habilitat per l'Ajuntament. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 31 d'octubre. Al formulari caldrà facilitar dades de la persona responsable, una descripció dels productes que es volen exposar i fotografies de l'activitat o productes, així com indicar necessitats de material i altres requisits per muntar la parada. L'Ajuntament d'Altafulla comunicarà a partir del 16 de novembre quines persones han estat seleccionades. La selecció i la distribució dels espais van a càrrec del consistori, tenint en compte l'interès de cada proposta i la composició i diversitat de l'oferta comercial de la fira. L'Ajuntament d'Altafulla facilitarà subministrament elèctric, mentre que els expositors hauran de portar els allargadors i els elements d'il·luminació. En funció de la disponibilitat, també es podrà disposar de taules, cadires i carpes municipals que s'hauran de sol·licitar durant la inscripció. Durant les nits de divendres i dissabte hi haurà servei de vigilància. Tot i això, l'organització recomana als expositors prendre mesures necessàries per protegir les instal·lacions i les mercaderies. En el cas de les parades d'alimentació, caldrà complir tota la normativa sanitària aplicable i garantir la correcta protecció dels productes. Amb aquesta nova edició, l'Ajuntament d'Altafulla vol continuar consolidant la Fira de Nadal com un punt de trobada per al comerç, entitats i professionals i ciutadans. El consistori d'Altafulla anima establiments, creadors, artesans i entitats interessades a presentar la seva proposta i formar part d'aquest esdeveniment nadalenc.
1: l'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Festival Internacional de Fotografia Escan de Tarragona celebrarà la 13a edició amb una programació centrada a les transformacions del món contemporani. Se celebrarà del 16 d'octubre al 29 de novembre amb el marc conceptual de la metamorfosi de Francs. Els postuals també, Saimon, sobre la modernitat líquida. Escan també planteja la mutació de fotografia com una construcció algorítmica, un flux, un simulacre i una possibilitat múltiple. El festival convertirà el moll de la costa en epicentre de la fotografia emergent internacional. Oferirà exposicions, projectes artístics, publicacions, tallers i activitats de mediació. L'exposició central del festival serà la Metamorfosis de Talent Talent. De fet, doncs, la mostra reuneix els projectes de 10 artistes seleccionats entre 1.013 propostes rebudes d'una cinquantena de països. Els treballs aborden els mecanismes de dominació i control institucional, la pressió social i emocional d'una societat hiperexigent i la metamorfosis íntima de l'àmbit familiar. La proposta més internacional és Alineacions, comissionada per Xavier De Luca, amb obres de Felipe Romero, Randa, Miquel, Samia, Abdo i Agnès. La mostra parteix del pensament de Franz, del concepte de conscienciació de Paulo i aborda estructures d'opressió i les seves transformacions sobre els cossos i els territoris. Al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona hi haurà una nova edició, enguany amb el Paradís com a destí, comissariada per Enric Montes. La mostra reuneix una selecció de fotollibres que exploren transformacions físiques, socials, tecnològiques, emocionals, climàtiques i culturals del nostre temps. La trobada professional Full Contact, Premi Fundació Privada Mútua Catalana, es farà al Teatret del Serrallo i es presentarà amb un gran espectacle. El projecte, produït específicament per al festival, aborda les ferides socioambientals i la memòria extractiva vinculada al riu Tinto, a Huelva. La programació incorpora diverses propostes vinculades a la memòria i al territori amb ejercicios taxonómicos sobre una mitologia clàssica. També s'estarà a Reus amb dues exposicions, empaquetats fotomatèrics d'Oriol Teixidor a la Galeria d'Ara Quins, una proposta que transforma fotografies de viatge a través de la combinació amb altres materials. I un llindar de poca memòria i horitzó breu de Jorge Condé amb el comissariat de Màrius Domingo a l'Espai 1009. Aquest projecte aborda territoris litorals i ecosistemes sotmesos a processos de transformació per l'activitat humana i el canvi climàtic. El programa d'Escan Tarragona 2026 combina projectes de participació, formació i professionalització com Bloc, Escan Llavor i Escan Mediació, una àmplia oferta d'activitats obertes a la ciutadania amb tallers, visites, rutes fotogràfiques i propostes intergeneracionals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu.
0: Fins aquí l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 12 d'octubre. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem amb properes edicions dels serveis informatius. Ja serà, doncs, amb les edicions del dia d'avui i també ja demà habitualment, com cada dia, demà dimarts, dia 13 d'octubre, amb el primer informatiu del dia a les 8 del matí. I els ha acompanyat i parlat Mireia Romaguera. Gràcies i fins la propera. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Són les 8.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.
2: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari. Que...

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari. Tot el que buscava tenia ben a prop.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: Cadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos. Oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: Abadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.